0: I la nova temporada de l'Auditori comptarà amb quasi 500 concerts i més de 40 estrenes.
1: Serà la primera amb Víctor Medem com a director d'una institució aposta per recuperar clàssics i descobrir nous formats.
0: Guillem Medina.
2: La programació inclou la nova gira de concerts de l'OBC que comptaran amb un nou repertori de músics com Rachmaninoff o Beethoven. El nou director, Víctor Medem, ha destacat la importància d'arribar a un públic de diferents generacions.
3: Volem fomentar també l'accés intergeneracional, aquesta idea de que els adults, diguem-ne, els que van tota la vida, els abonats de l'OBC, puguin gaudir de l'orquestra juntament amb les noves generacions, els seus fills, els seus nets.
2: El Museu de la Música també ha presentat el seu nou cartell que inclourà mostres de figures reconegudes com Pau Casals, Ricard Vinyes o Antoni Gaudí.
0: I a Ser Catalunya avui estem d'enhorabona.
4: El podcast guanyador del Sonor de Ficció sona així.
5: Emergències, digui.
6: Un fort aplaudiment per No Pengis. Volem pujar a recollir.
0: Doncs perquè una periodista d'aquesta casa, la Laura Estrada, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció amb No Pengis, un projecte que ha fet al costat de Pablo Sánchez durant molts anys també, realitzador d'aquesta casa, de l'Aquí Catalunya, però també de l'Aquí Cuní.
7: És meravellós poder compartir aquesta experiència amb tantíssima gent, veure com tantíssima gent s'involucra, i la ràdio és màgica perquè es pot fer fàcil. La ràdio és màgica perquè es pot fer amb pocs recursos i es pot fer a qualsevol lloc. Però que bonic és poder fer la ràdio amb gent, poder-la compartir. Així que aquest premi és per tota aquesta gent que hi ha darrere de No Pengis.
0: Doncs des d'aquí, felicitats a tots dos. Un que va passar per l'Aquí Catalunya i un altre que encara hi és. Saludem així a la Marina. Marina, què tal?
8: Bon dia. Llagrimeta, moment llagrimeta.
0: Home,
8: estem
0: i
8: molt
0: tant
8: contents,
0: que sí.
8: Contents i orgullosos. Avui, parlarem de l'antivirus, òbviament, de si és possible o no obligar aquests passatgers a estar aïllats, els que arribin del creuer, sense que tinguin símptomes. En parlarem amb juristes, amb epidemiòlegs, amb experts en salut pública. Tot això serà en el tram informatiu. Vindrà també el Pedrós a parlar d'homeopatia. Saps que Sanitat ha dit que
0: això
8: no està gaire clar que funcioni. I vindrà el Salvans de Fotogrames amb les estrenes de cinema. I respondrem a partir de les 10 a la pregunta. Es pot ser o no es pot ser amic d'un ex?
0: Això, quin meló.
8: Vosaltres com ho veieu?
0: Jo crec... Depèn com acabis, no?
8: Sí,
0: mica,
8: ai, mira, aquí, l'equidistant. Gisela, l'equidistant.
1: Jo crec que és molt, molt difícil.
8: Volem escoltar els nostres oients. Ho poden compartir a través de les xarxes de l'Aquí Catalunya o trucant al 93-344-1411 i parlarem amb la Lorena...
0: I tu què hi dius? Que tu no t'has pronunciat?
8: Jo sempre dic que sí. En parlarem amb la Lorena Vázquez, amb la Imma Sus i amb l'Edgar Ita.
0: Doncs molt bé, ben atents estarem al programa. Que vagi
8: adeu,
0: molt bé, Marina. I ja sabem que a partir d'aquesta hora comença la doble programació. L'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
9: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
10: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: d'estudis epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual. Explica les causes que han portat a la Generalitat a incloure l'edat pediàtrica en la prevenció d'aquestes malalties a partir dels 12 anys. Ara en parlem, però abans tres imprescindibles. El temps, les temperatures màximes continuen suaus. Al llarg del dia hi haurà estones de núvols i pluges. El trànsit, menys vehicles que altres dies a aquesta hora. Les poques retencions que hi ha les trobem a les rondes i a la 2 d'entrada a Barcelona. I el transport públic no consta en incidències. El Departament de Salut amplia a l'edat pediàtrica la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual. Ho farà amb un doble abordatge, d'una banda reforçant el paper de metges i infermeres de pediatria, d'atenció primària, i de l'altra a les escoles. Susana Ruiz.
1: Els pediatres incorporaran a les revisions dels 12 i dels 14 anys elements referents a les relacions afectives i sexuals de forma sistemàtica. Rafael Ruiz és director estratègic d'atenció primària.
2: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des d'edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
1: A més, Salut i Educació estan treballant per incorporar formació en salut sexual dins del currículum escolar per anar més enllà dels tallers o activitats puntuals que es fan actualment.
0: Des de fa gairebé 10 anys a Catalunya, les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i orientació sexual i ja no són exclusius de col·lectius concrets. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela.
0: Els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de preparació de les vagues previstes per les pròximes dues setmanes.
3: Els fets, segons que ha avançat la directa i ha confirmat la SER, es van produir dimecres a la tarda a l'Institut Pau Clarís de Barcelona. Va ser durant una assemblea de docents a diferents escoles de la ciutat i del barcelonès. Dues dones prenien notes, però no intervenien en el debat. Com que la resta de participants no les coneixien, els van preguntar a quin centre provenien. Les dues dones van donar explicacions poc concretes i van marxar.
0: Davant d'això, els sindicats educatius acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
3: I l'oposició política ha exigit les compareixences de les conselleres d'Educació i d'Interior arran de la infiltració policial denunciada pels sindicats.
0: Mentrestant, els Mossos volen donar per tancada la crisi d'alarma després del crim d'Esplugues de Llobregat fa quasi una setmana. Asseguren que va ser un crim per atzar i es comprometen a millorar la comunicació en casos així per evitar la desinformació i la sensació d'inseguretat. Andrea Villòria.
1: Els comandaments de Mossos repeteixen que aquesta ha estat una setmana tràgica que ha elevat la por arran de notícies falses i d'un crim fatal del que qualsevol podria haver-ne estat víctima.
4: El d'Esplugues ha sigut brutal, ha sigut d'aquests a l'atzar, podria haver passat a qualsevol. Això ha commocionat la societat, però s'ha hagut molta desinformació.
1: És el cap d'investigació dels Mossos, el comissari Ramon Chacón. A Interior els preocupa aquesta percepció negativa. Per això, a més de millorar la seguretat, volen centrar-se també en la comunicació.
5: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que no volem ignorar ni minimitzar.
1: Paraules del director de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: La policia catalana insisteix que les dades delinqüencials són més bones que mai i que si hi ha un autèntic repte de seguretat, Andrea, és el de la presència del crim organitzat internacional a Catalunya.
1: Exacte, és el que provoca també la guerra de clans i màfies internacionals amb tirotejos a plena llum del dia a Barcelona.
4: Que tenen uns problemes entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
1: El cap d'investigació dels Mossos assegura que segueixen posant-hi tot l'esforç i com a resultat treu pit de la reducció dels delictes. Baixen un 20% els homicidis, cauen els robatoris a les cases, s'estabilitzen les agressions sexuals després d'anys disparades i es redueix a més de la meitat la cocaïna que entra pel port de Barcelona mentre en canvi pugen les detencions de narcotraficants.
0: L'augment de 25 minuts del temps de viatge d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargarà més del previst, segons ha pogut saber la SER. La durada extraordinària imposada per Adif s'havia planificat fins a finals d'aquest any.
3: Ara el sector de les operadores ja assumeix que els augments continuaran vigents. De fet, algunes fonts asseguren que aquests 25 minuts extra es mantindran sine die. Fonts d'Adif reconeixen que la línia continuarà amb els horaris afectats, però ho atribueixen al context d'obra, ja que la millora de la línia Catalunya. Per augmentar la velocitat a 350 km per hora, s'ha avançat a 2027. Aquestes actuacions es faran mentre es manté el servei amb més limitacions de velocitat.
0: Precisament, Ouigo ha anunciat que en motiu del 5è aniversari a Espanya oferirà 5.000 bitllets a 5 euros.
3: L'oferta estarà disponible el pròxim 11 de maig o fins a exhaurir assistències i

Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 8 de maig, aquest és un dels sons del dia.
2: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
3: Aquestes visites més privades, el papa les contemple, però no es fan públiques, sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
1: És Miguel Hurtado el primer denunciant d'abusos per part d'un monjo a Montserrat i l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. No es descarta una trobada entre el pontífex i les víctimes. Dia rere dia anem coneixent més detalls de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, una estada que commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i justament per aquest any Gaudí, avui l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló es fa des de la Pedrera. És el principal titular del dia, n'hi ha d'altres, però abans els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
4: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Avui amb el Sergi López.
5: Doncs sí, avui no tenim tant de trànsit com altres dies. La ronda registren, això sí, a la ronda de dalt 6 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat, però en general les entrades i sortides de Barcelona estan menys carregades que altres dies. Hi ha un incident per una avaria a la 2 en sentit Lleida a Sant Vicenç dels Horts. Relar-se.
4: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible és el transport públic i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Temps assolellat durant el matí. Al llarg de la tarda els núvols aniran a més, amb xàfecs que afectaran sobretot el prelitoral, a l'interior i als Pirineus. No generals, però allà on descarreguin ho faran amb intensitat. La pròxima mitjanit també tindrem alguns xàfecs intensos a prop de la costa. I la temperatura semblant a la d'ahir, ara 14 graus a Barcelona i Tarragona, 10 a Lleida i Girona, màximes properes als 20 graus a la major part de Catalunya. A la tarda, amb vent moderat, que farà augmentar la sensació d'ambient fresc. El cap de setmana, demà, sobretot durant la tarda, tempestes a pràcticament tot Catalunya, diumenge més sol, amb temperatures més altes.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: L'arcabisbat de Barcelona ha obert la porta que el papa Lleó XIV es trobi amb les víctimes de pederàstia de l'Església catalana. Una reunió que podria produir-se durant la visita a Catalunya el mes de juny. Les víctimes han demanat fer aquesta trobada com un acte de reparació i l'Església no s'ha tancat en banda. Martí Oliver.
7: Hurtado va criticar que l'agenda de Lleó XIV no s'hagués trobat un forat per reunir-se amb ells i també que el pontífex visités Montserrat quan és una de les congregacions més esquitxades per denúncies d'abusos. I el cap de l'Església catalana, Joan Josep Omella, ha respost a les víctimes.
2: Seria un escàndol que el papa vagi a les institucions on s'encobreixen abusos i en Catalunya no reuneixi amb les víctimes de pederàstia.
3: Aquestes visites més privades el papa les contemple però no es fan públiques sinó després. Però està contemplat que el papa pugui rebre a més gent de la que apareix en el programa.
7: L'arcabisbat de Barcelona, que és qui organitza la visita, assegura que de moment no han rebut cap petició.
1: Gràcies, Martí. D'aquesta visita n'anem sabent més coses. Per començar, que a partir d'avui, a les 7 de la tarda, es poden demanar ja les invitacions per poder accedir a l'acte multitudinari que el papa farà a l'estadi Lluís Companys.
8: Em dones força per superar els obstacles.
5: Crec que hi podrem sentir, de fet, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que ja han confirmat la seva assistència, acte per 35.000 persones, que serà gratuït, i que per accedir-hi només cal inscriure's al web Alça la Mirada. La meitat de les entrades són per la comunitat religiosa, parròquies i escoles cristianes. L'altra meitat pel públic en general. El papa arribarà a les 8, però s'hi podrà entrar a partir de les 4.
1: I durant la visita també podrem veure el famós papa mòbil que farà servir per arribar a la Sagrada Família.
5: Entrarà a la Basílica pel carrer Sardenya. Tots els qui vulguin seguir la visita podran fer-ho a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a l'exterior. I tot i que encara no se sap on ni quantes, és possible que també hi hagi pantalles gegants en altres punts de la ciutat.

0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: Però més enllà de la visita del Papa hi ha més coses. Entre ells parlem de que l'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat la mare del nadó de només un mes i mig que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron amb signes de maltractament habitual i indicis d'una possible agressió sexual.
2: El tribunal ho ha decidit després de concloure que no hi ha cap evidència que la mare fos agressiva. De fet, havia buscat ajuda a internet per protegir el nadó del pare. En la interlocutòria s'explica que la mare va fer cerques com ara la meva parella no tracta bé el nadó o es posa nerviós i crida quan té el nadó als braços. Qui continuarà en presó provisional, per tant, és el pare.
1: I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home acusat de violació després que la víctima el reconegués pel carrer dos mesos després dels fets.
2: La detenció es va produir la nit de dissabte a diumenge del cap de setmana passat al recinte del Fòrum durant la celebració de la Fira d'Abril. La dona voltava per aquest espai quan va veure l'home i el va reconèixer com el seu agressor. Després d'avisar els Mossos, agents del cos policial es van adreçar a l'indret i van detenir l'individu com a presumpte autor d'una agressió sexual.
1: I un estudi coordinat per l'Hospital Clínic demostra que administrar un fàrmac just després de l'operació per extreure un trombe que ha provocat un ictus millora significativament la recuperació dels pacients. Amb el nou tractament, gairebé 6 de cada 10 queden sense cap seqüela, Susana Ruiz.
3: Després d'un ictus, retirar el coàgul que obstrueix l'artèria no és suficient perquè en molts casos persisteix la mala circulació en els vasos sanguinis més petits del cervell, que són els que li aporten el 90% de la sang. Els investigadors han demostrat que administrar un fàrmac trombolític després d'obrir l'artèria facilita la recuperació del pacient. Arturo Renú és el coordinador de l'estudi.
4: Que aquest fàrmac és capaç de millorar i recuperar els pacients després d'haver patit un ictus fins al punt de que més del 50%, el 57%, tornen a la seva vida normal i ser completament autònom sense cap mena de seqüela.
3: Sense l'administració del fàrmac, només es recuperen el 42% dels afectats.
1: Són les 7:58. Arnau Montserrat, bon dia.
5: Bon dia, Marina.
1: Gisela. Crisi total, crisi total al vestidor del Real Madrid.
5: Fede Valverde va acabar a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni. Els dos ja havien discutit dimecres i ahir van arribar a les mans. Quan intentaven separar-los dins del vestidor, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta. Té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies i, per tant, espera el clàssic. El Madrid ha decidit obrir expedient disciplinari als dos futbolistes i a la premsa llegim: crema Madrid a l'esport, vestidor trencat a Mundo Deportivo, crisi sense precedents a l'AS, una altra baralla i la imatge pel terra al Marca.
1: A Europa, el Rayo Vallecano fa història.
5: Es va imposar 0-1 a Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace a l'Europa League. La final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I canvi de recorregut al pas per Barcelona del Tour.
5: No passarà per Collserola, per la pesta porcina africana. Avui comença el Giro d'Itàlia. En bàsquet, el Madrid es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga, el Barça per les semifinals de la Champions d'hoquei i avui debuta Hodar al Masters 1000 de Roma en tenis i a motor, entrenaments de MotoGP alemans.
1: Gràcies, TG. Ai, vull dir Arnau.
5: Adéu. Ara.
1: I així arribem a pràcticament les 8. Ja sabeu que podeu seguir la informació aquí a Catalunya, a Ser Catalunya i a l'Hoy por Hoy amb l'Àngels Barceló.
6: Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día, incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
7: Son las 8:00 a.m, las 7:00 en Canarias.

0: Parellada, tu?
1: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut, em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia. De vegades la realitat supera la ficció. Això és el que probablement deuen estar pensant els sindicats de mestres després de detectar que dues dones que es feien passar per companyes seves durant una assemblea eren en realitat mosses d'esquadra. Els sindicats ho denuncien i els Mossos

0: metres de cua en sentit sud i a la ronda de dalt diversos trams de retencions en els dos sentits de la via. I a la C58, circulació intensa Sant Quirze del Vallès cap a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El segon, imprescindible, és el transport públic. De moment no consten incidències. I el tercer, el temps. Com evolucionarà el dia, Jordi Carbó?
2: Matí assolellat, durant la tarda els núvols taparan el cel, amb alguns xàfecs no generals, però allà on descarreguin ho faran amb intensitat, sobretot al prelitoral, a l'interior i als Pirineus. I la pròxima nit, xàfecs localment intensos arran de costa. La temperatura era com ahir, 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 10 a Lleida i Girona. Màximes al voltant dels 20 graus, a la tarda amb estones de vent i més núvols, sensació d'ambient fresc. El cap de setmana, demà serà el dia amb més núvols, amb pluja, sobretot durant la tarda, estones amb intensitat, diumenge més sol i temperatura clarament més alta, especialment durant la tarda.
1: Els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de preparació de les vagues previstes per les pròximes dues setmanes. Els fets, segons ha avançat la directa i ha confirmat la SER, es van produir dimecres a la tarda en un institut de Barcelona, Soledad Domínguez.
3: En concret, al Pau Claris, on es va fer una assemblea de docents de diferents escoles de Barcelona i del Barcelonès. Fons presents a la reunió expliquen que dues dones, a qui ningú coneixia, van seguir bona part de l'assemblea, van prendre notes, però no van fer cap aportació. En un moment de la reunió, algun dels professors presents els va demanar que diguessin a quina escola treballaven. Llavors, elles van explicar que anaven fent substitucions i que havien passat per molts centres, sobretot a Santa Coloma, però sense concretar el nom de cap en concret. Quan es van adonar que la seva presència estava cridant molt l'atenció dels assistents, van excusar-se dient que una d'elles havia d'anar a recollir la filla. Llavors van marxar. Els sindicats acusen el govern d'haver traspassat una línia molt perillosa i d'intentar vulnerar el dret de protesta dels docents.
1: Per la seva banda, els Mossos no ho desmenteixen i, de fet, ara més un comunicat on diuen que actuen segons la llei i que estan disposats a donar les explicacions oportunes. De fet, l'oposició ha tornat a exigir les compareixences de les conselleres d'Educació Interior per aquesta qüestió. És una de les carpetes que té el govern de Salvador Illa damunt la taula. Un president que d'aquí a menys d'una hora serà entrevistat per l'Àngels Barceló aquí a l'Hoy por Hoy. Sergi López, bon dia.
4: Bon dia, Gisela.
1: Us expliquem ara la decisió del Departament de Salut d'ampliar l'edat pediàtrica a prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual.
4: Es reforça el paper dels metges i infermeres de pediatria a l'atenció primària. Rafael Ruiz és director estratègic d'aquest servei.
5: Hem incorporat unes figures imprescindibles, que són els pediatres i les infermeres de pediatria, per abordar aquesta visió de la prevenció i de la promoció de la salut ja des d'edats més tempranes, diguem, als 12 anys, i això és un canvi inicial. No?
4: A més, Salut i Educació estan treballant per incorporar formació en salut sexual dins del currículum escolar.
1: Una decisió que s'ha pres Susana Ruiz després que des de fa gairebé 10 anys a Catalunya les ITS estan augmentant en tots els grups d'edat, sexe i orientació sexual. Ja no són exclusius de col·lectius concrets.
6: Sí, el 2024, l'últim any amb dades tancades, les infeccions sexuals van créixer per sobre del 5% respecte a l'any anterior, un increment més moderat que els que es venien registrant. Les clamídies continuen sent les malalties més prevalents, seguides de gonorrea i sífilis. El nou model d'atenció a aquestes patologies millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials i potencia la figura dels referents d'infeccions de transmissió sexual dins dels equips d'atenció primària. L'evolució d'aquestes malalties es podrà consultar públicament a través de la mateixa pàgina web per on es pot fer el seguiment d'infeccions respiratòries com la Covid i la grip.
1: El Tour de França ha acceptat retallar 16 quilòmetres una de les seves etapes a Catalunya per la pesta porcina africana. Ja no passarà per Collserola, tal com estava previst, Ferran Dalmau.
7: El Tour ha accedit a la petició que li va fer la Generalitat i ha optat per eliminar el pas per Collserola de la segona etapa per les restriccions per la pesta porcina africana. La principal modificació del recorregut és que no es pujarà al port de Santa Creu d'Olorda i no s'entrarà a Barcelona per Sarrià, com estava previst. Des de Molins de Rei, la cursa es dirigirà cap a Esplugues i l'Hospitalet i entrarà a la capital catalana per les Corts fins a arribar a la plaça d'Espanya, on es reprendrà el traçat previst. Amb aquesta modificació, el Tour haurà de sacrificar la baixada icònica pel passeig de Gràcia. El traçat tenia 182 quilòmetres que han quedat ara en 168.
1: I a Ser Catalunya avui estem d'enhorabona perquè una periodista d'aquesta casa, la Laura Estrada, ha guanyat el Premi Sonor al millor podcast de ficció.
8: El podcast guanyador del Sonor de ficció sona així.
9: Emergències, digui. Un fort aplaudiment per No Pay.

0: refugis, volen pujar refugis.
1: No pengis és el títol del podcast fet conjuntament amb el Pablo Sánchez, que durant també molts anys ha estat el realitzador sonor de l'Equip Catalunya primer i anteriorment també de l'Equip Cuny. La Laura i en Pablo també van ser en el seu moment guanyadors del Premi Idea Ràdio que concedeix aquesta casa.
2: No pengis és una successió de trucades a telèfons d'emergències. A temps real, la ficció mostra com el temps juga a la contra i com els personatges han de prendre decisions ràpides molts cops amb la vida d'una persona en joc.
1: Doncs felicitats tant a la Laura com al Pablo Sánchez des d'aquí. I a aquesta hora, arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a què diuen els diaris.
2: L'antivirus és titular principal a l'Ara i la Vanguardia. L'Ara diu que l'OMS critica la crida a la calma perquè l'antivirus no és com la Covid. La Vanguardia explica que Sanitat obligarà els espanyols al vaixell on hi ha el brot a confinar-se en un hospital. Altres temes destacats. Al periòdico llegim que la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. L'Ara també destaca que més de la meitat dels llocs de treball nous se'ls ocupen estrangers. I tant el País com l'Ara, parlant de la baralla al vestidor del Madrid, de la que us en donem detalls ara de seguida.
1: 8 i 28.
3: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
4: Ostres.
3: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
4: Uf.
3: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
1: Arnau Montserrat, hola de nou.
6: Hola, Gisela.
1: Crisi total al vestidor del Real Madrid.
6: Fede Valverde va acabar a l'hospital després d'una baralla amb Tchouaméni. Els dos ja s'havien discutit dimecres i ahir van arribar a les mans. Quan intentaven separar-los dins del vestidor, Valverde va relliscar i es va colpejar el cap contra una taula, cosa que el va deixar estabornit i amb una ferida oberta. De fet, té un traumatisme cranioencefàlic. Estarà de baixa entre 10 i 14 dies. Per tant, espera el clàssic de diumenge. El Madrid ha decidit obrir expedient disciplinari als dos futbolistes.
1: A Europa, el Rayo Vallecano fa història.
6: Es va imposar 0 a Estrasburg i es classifica per la final de la Conference League contra el Crystal Palace. A l'Europa League, la final serà entre Aston Villa i Friburg.
1: I, de fet, el bàsquet, el Madrid, es va classificar per la Final Four de l'Eurolliga.
6: Eliminant l'Apoel de Tel Aviv, avui comença el Giro d'Itàlia, el Barça es va classificar per les semifinals de la Champions d'hoquei i avui debuta Hoder, el Masters 1000 de Roma en tennis. També hi ha motor, entrenaments de MotoGP alemans.
1: Gràcies, Arnau.
6: Fins ara.
1: I les notes musicals de Pablo Alborán ens acompanyen a 9:15. La informació continua, l'anàlisi i la doble actualitat a SER Catalunya amb l'Equip Catalunya i a Cadena SER amb l'Hoy per Hoy.
7: En la Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
8: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
9: CaixaBank patrocina este espacio.
10: Viene Belenguer, la para Penders, remata, le va gol.
11: ¡Vamos!
10: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
12: Pelota ahora, Hernández, se acabó.
11: ¡Vamos!
10: ¡Se acabó, se acabó, se acabó! Un día para la historia, 7 de mayo del año 2000.

0: No és una anarquia. Vale? Això, això d'una banda, perquè em sembla que era important.
1: Acostumar
2: no, a dir. No, no, claríssim.
0: I de l'altra, o sigui, quin és el paper de Florentino en tot això? O sigui, perquè jo des de fora, des de 600 quilòmetres, jo crec que, o sigui, aquí el president ha dimitit de tot. O sigui, ha dimitit de tot. O sigui, on és? O sigui, fer un comunicat dient que obren expedient, home, només faltaria. Alguna cosa s'ha de dir, però no sortirà a parlar? No sortirà a parlar ningú? O sigui, és que qui ha dit alguna cosa al respecte de tot això més enllà d'aquest comunicat? No, sincerament, al Barça ens estaríem estirant dels cabells.
2: Ningú al volant.
0: Vull dir, no hi ha ningú, és el caos.
3: Anton, s'espera alguna resposta més enllà de la de quedar mañana a Arbeloa?
1: No s'espera una resposta. De hecho, si os fijáis, el comunicado tampoco dice nada. O sea, el comunicado dice que abre expediente después de lo que ha pasado a Tchouaméni y a Valverde, que imagino que dan por bueno todo lo que se ha publicado. Porque el Madrid no explica a sus socios, mire, esta mañana ha habido una pelea o un enfrentamiento entre dos jugadores del equipo. Uno ha terminado en el hospital, por tanto se abre expediente. El comunicado en sí, es pobre el comunicado. Pero por continuar la reflexión que estabas haciendo, a mí no me importa que hable, prefiero que hable. Pero no me importa que hable o no hable. Donde veo la dejación, en este caso, del club y del presidente, es en la acción.
0: Claro.
1: O sea, hay que tomar las riendas, hay que bajar ese vestuario, hay que hablar con los jugadores, hay que hablar con el entrenador. Que no se puede dejar, ya se ha demostrado, que llevan 15 días desde que están eliminados de la Champions, o 3 semanas metidos en la Ciudad Deportiva, Arbeloa y los jugadores, y van al campo del Betis y los compañeros de Canal Plus captan gestos de Arbeloa criticando, de Carvajal, perdón, criticando a Trent Alexander-Arnold y no haciendo caso a las indicaciones de Arbeloa, que alucina cuando Carvajal se va para el vestuario. Está de Dolce Farniente de vacaciones, Mbappé en Italia. Está Valverde en casa con un traumatismo después de que ayer se peleara con Tchouaméni. Está Dani Ceballos apartado del equipo. Está Rüdiger con carreras en la otra parte del ring. Es que quiere decir, ¿esto qué es?
2: Pero me dan una cosa.
4: Pero Florentino habría comparecido en algún momento. Es decir,
1: pero un segundo, pero que yo entiendo. Comprendo perfectamente, pero que no tiene ninguna importancia comparecer.
4: No, yo voy a decir comparecer,
0: porque tú has dado una explicación sobre lo que ha pasado. No, no, pero es que actuar
1: también es
0: això.
1: No es comparecer.
0: No, no, ara estem al món de la comunicació i el soci del Real Madrid, jo imagino, l'aficionat del Real Madrid, que necessita saber per part d'algú responsable del club què ha passat, que tota aquesta informació que s'està publicant digui això és veritat, això és mentida, però això és així, i a partir d'aquí obrarem i farem això o farem l'altre. O sigui, no és només sortir, és dir les coses que faràs a partir de sortir.
2: És el que tinc a preguntar, Anton. Normalment el club acostumbra a controlar el relato, i ara com que el relato se le está escurriendo por todos lados. Eso es lo que me sorprende.
1: Bueno, pero porque es fácil, mi experiencia, que es como la vuestra o menor o
2: no, no, la tuya es superior a todos.
1: No, pero digo,
2: no, falsa modestia,
1: tú puedes
2: no,
1: controlar, tú puedes, no, que tú puedes controlar el relato como club, pero es muy difícil controlar a un vestuario. Es muy difícil controlar que te filtre cosas un vestuario. Cuando el mensaje es sobre la idea del club, sobre el arbitraje, sobre Negreira, sobre la Superliga, eso es muy sencillo de controlar. Aparte, en el Madrid, en el que es un club presidencialista, en el que tienen acceso a la información del presidente pocas personas, es muy sencillo de controlar. Mm-hmm. Lo que es imposible es a campo abierto que te filtre en un vestuario Mbappé, Vinicius, Ceballos, Asensio, Rüdiger, wow. Arbeloa, es incontrolable. Incontrolable.
2: Esos son, entonces, aquí, esos son los que filtran.
1: No, no, puedo seguir. He dicho cinco por decir, ¿no? Porque te puede filtrar
4: personas,
1: el que sea. Te puede filtrar Federico Valverde, te puede filtrar Rodrigo Góes, te puede filtrar Carreras.
4: El utillero.
1: Claro, el que sea. Pero que lo que demuestra que estás acostumbrado, como dice Irigoyen, a controlar el relato, es que ahora entras en AS y el titular de la portada es: el Madrid busca al topo. Hombre, pues yo me. El titular es la noticia número uno. El Madrid busca al topo. Pues yo creo que el Madrid tiene más problemas que el topo.
4: Pero es que el Madrid... Perdón, Elena.
3: Anton, hablabas de la decepción que hay en el vestuario con Valverde, y que en el Madrid, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en un vestuario como el Barça, no se escogen los capitanes, sino que les toca por veteranía. Correcto. El ex-capitán, porque es de los que más años lleva en el vestuario, no sé si eso crees que va a seguir así, si va a tener más consecuencias para Valverde. O...
1: Yo creo que Valverde no va a seguir siendo capitán del Madrid, creo que esto le quita del foco, pero es que para mí la importancia de ser capitán es enorme. Primer capitán del Real Madrid enfrentado con el entrenador, Arbeloa y Carvajal y Arbeloa, los dos enfrentados. Segundo capitán, Federico Valverde, de baja porque se pegó con Tchouaméni ayer y se dio un golpe en la cabeza. Bajamos en el escalafón. El brazalete el domingo lo va a llevar Vinicius Junior. Creo que no hace falta poner ningún ejemplo de Vinicius.
0: Uf.
1: Es que claro, pues tienes un, o sea, problema de capitán.
0: ¿Vinicius será capitán al Camp Nou?
1: Vinicius Junior, capitán en el Camp Nou el domingo.
0: Pues sí, és el causant de tot plegat.
5: Sí, exacte.
0: O sigui, és el número... O sigui, per mi hi ha dos moments...
3: Els detonants, no?
0: Dos moments, dos decisions que marquen absolutament la temporada del Real Madrid, no només aquesta, sinó també l'anterior. Una és quan Florentino confon que Vinicius no guanyi la pilota d'or i es pensa que és un insult al madridisme, quan simplement és una decisió que es pren amb un futbolista individual que juga al Real Madrid, perquè la pilota d'or, no oblidem, no la guanyen els clubs. És que sembla que s'ha de dir tot, sinó que la guanyen els futbolistes de forma individual. Vinicius no la va guanyar i Florentino, convertint a Vinicius en el Real Madrid, va anul·lar qualsevol viatge, o sigui, el desplaçament a París. I l'altra és, evidentment, quan fa fora a Xavi Alonso perquè guanya la batalla a Vinicius amb el clàssic, amb un clàssic que, recordem, van guanyar. Ells van posar 5 punts. O sigui, per mi aquestes dues decisions són les que marquen que el vestidor, no només Vinicius, sinó també la resta dels que formen part del vestidor, acabin imposant-se al relat i al club i a l'entrenador i al president.
3: Santi, què veus?
4: No, que jo crec que els jugadors tenen la seva part de culpa, però aquí, quan jo parlava de comparèixer a Florentino Pérez i diuen buscar el topo, el que hem de buscar és el president. El president, ja sé que no ve a Barcelona, però des del cas Negreira, però el president diumenge va al seu equip al Matadero, o sigui, van a empatar o perdre per veure com el etern rival li celebra una lliga a la cara per primer cop a la història, i el president no hi és. Aleshores, els jugadors, com li pots demanar compromís a un jugador si veu que quan van al Matadero, el president, el màxim mandatari del club, no pensa aparèixer per allà? Com li pots demanar compromís a Mbappé si el president no hi és? Si està absent? Aleshores, aquí s'apunta...
0: Fa temps que no ve.
4: Sí, perfecte, però fa temps, també, que o mai el club ha pogut perdre una lliga empatant el Camp Nou. Si empata o perd el Camp Nou, perd la lliga.
0: Donarà la mà, donarà la mà.
4: No, aleshores també, aquí la Florentino no se la punta,
2: o sea,
4: mai.
2: Una cosa, Santi, que vos quieras que Florentino venga y vea la...
4: No.
2: Una cosa es que mezcles entre el compromiso que puede tener un jugador con su equipo, con sus compañeros, con su institución, a que eso tiene que estar directamente asociado a que el presidente tiene que comparecer en el Camp Nou. Yo entiendo que
4: pero ¿qué dirías tú de la Porta si el Barça va a perdre la Lliga al Camp Nou i la Porta no acompanya l'equip? Però què diries tu de la Porta?
0: Santi té raó. El president del Real Madrid.
4: Però és que s'ha d'estar
0: al costat de l'equip a les bones i a les dolentes.
4: Però que no ha aparegut que avui ens acaba de dir el Meana. A Meana nos acaba de dir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
2: Está bien
4: que ha mandado a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado,
2: bien,
4: no sé quién, pero él no ha ido.
2: Está bien como Florentino. Está bien Florentino.
3: O sea, Ángel Sánchez y Juni Calafat. Ens ha dit el Meana.
2: Meana, ¿está bien como Florentino Pérez como comparecer? Sí. Físicamente sí, está bien.
1: Sí, sí, sí.
4: Pues si lo vimos en Múnich hace dos semanas.
2: No, está bien.
4: Lo vimos al Ben Beura Múnich, ¿no?
0: Meana,
4: a Múnich hace dos semanas.
0: Está mejor que Valverde.
2: No creo.
5: Jo suposo que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte i que...
0: Això és com quan els de Podemos i això sorprenen, ara, no, sí, quan es sorprenen que els jutges, els de Podemos, o sigui, a Madrid, quan els d'esquerres de Madrid es sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan des de fot anys van contra els independentistes. I la violència aquesta exercida pel Real Madrid, perquè això ve de lluny, és Hierro, Ramos, és Pepe, és Rüdiger, tallant el coll dels aficionats de l'Atlético, és Valverde fotent-li un cop de puny a Baena, és Valverde fotent-li un cop de puny, no al pàrquing, sinó amb un partit de Champions a un jugador del Benfica. És tot això. I al final la violència, si no es controla, t'acaba perjudicant a tu mateix.
3: Bueno, veurem al Madrid quina és la resposta que fa. Anton, ara hablaven d'ell, Mbappé. Ayer les proves confirmaven que no sufre ninguna rotura i que puede jugar.
1: Sí, sí, pero eso lo tenían claro desde el día del Betis. Las primeras pruebas era una sobrecarga, o sea, que no estaba lesionado, es una cosa que el Madrid sabía. Ahora tiene que tener buenas sensaciones y apetecerle jugar, y también que le quiera poner a Arbeloa, porque es otro de los focos de conflicto en el vestuario. Es un distanciamiento máximo entre Mbappé y Arbeloa, Arbeloa y Mbappé, porque no han terminado de cuajar bien y porque el hecho de que Arbeloa sea de Vinicius, pues a Mbappé no le hace gracia. Y bueno, creo que es otro de los focos que no ha explotado afortunadamente para el Madrid, pero que está latente en ese vestuario. Yo creo que no va a jugar de inicio y creo que lo sabe desde el día del Betis. Pero hoy sabremos qué tal está físicamente. Repito, está bien, porque simplemente le dolía, pero no tenía ninguna lesión. Y mañana, a ver cómo torea ese tema Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido.
3: Va a estar interesante, sí.
4: Y es decir, ahora mismo, ¿qué once se dibuja, más o menos? Porque es como que hay muchas bajas por motivos muy raros.
1: Sí, pero yo creo que lo más problemático es el centro del campo. Y creo que va a jugar con
4: Pitarch,
1: con Jude Bellingham, con Camavinga. Y la duda que tengo es quién va a jugar arriba. Es decir, si pone a Brahim como un cuarto centrocampista y sale, por ejemplo,
4: Gonzalo,
1: con Vinicius y Gonzalo, yeah, o si Brahim forma parte del supuesto frente ofensivo y mete otro jugador más en el medio. Pero yo creo que va a ser eso, ¿eh? Creo que va a poner a Pitarch con Camavinga, con Bellingham y con Brahim, y que veríamos arriba a Vinicius y a Gonzalo.
3: En fi, això serà el diumenge, un partit, un clàssic especial, on el Barça es pot proclamar campió de Lliga, partit que podreu seguir al Carrusel Deportiu amb la narració del Lluís Flaquer, també el que t'hi jugues Barça, amb el Santi Ovalle, sí, i l'Albert Bermúdez i tot l'equip, que ho, sí, celebreu amb festa grossa aquí al Toreschi.
6: Sí, ho farem amb festa grossa al Toreschi, tenim gent fins i tot a llista d'espera, omplirem, ens ho passarem de conya, i sempre amb CaixaBank i Quadis llançar.
3: Gràcies, Pau. Tu hi,
6: sí,
3: seràs, no?
6: Sí, sí, sí, clar, aquí seré.
3: Primera fila.
6: El tema és com cony preparem el partit.
3: Exacte.
6: Aquí va a jugar, bueno, veremos si juega este, si juega el otro, va a jugar este, cuidado que tiene un poco, le cae el ojo, este tiene el brazo colgando, es molt estrany preparar un partit així.
3: Molt estrany, sí, sí. Anton Meana, muchas gracias por esta última hora del Real Madrid. Cualquier novedad que pase hasta las 2 de la tarde, ya sabes que tienes línea abierta aquí en el que te jugas, que es tu casa.
1: Genial, yo os pido paso. Un abrazo, chao.
3: Un abrazo, Anton. Adeu. Són les 12:42. Hem de repassar el més important del dia perquè avui se'ns ha fet tard.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Avui amb el Toni Camacho. Toni, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Elena.
3: Amb un Rayo Vallecano que jugarà la primera final europea de la seva història.
8: Els homes d'Iñigo Pérez van superar l'Estrasburg per 0-1, un 2-0 en el global de l'eliminatori, i jugaran la final de la Conference League el pròxim 27 de maig contra el Crystal Palace. El jugador Unai López va deixar aquest missatge als aficionats enmig de la celebració.
9: Sí, desde aquí darles la enhorabuena porque nos acompañan siempre. Sabemos lo que es Vallecas, sabemos lo que es la gente de Vallecas. Estamos muy agradecidos a ellos y de verdad que lo celebren hoy, pero nos queda un paso y se lo digo desde aquí, nos vamos a dejar la vida de aquí al día 27 para estar más que preparados para ese partido.
8: A més, amb aquesta victòria, la Lliga Espanyola s'otorga la cinquena plaça de Champions per la temporada que ve.
3: En bàsquet, Xavi Saissó, el Real Madrid accedeix a la Final Four i València se la juga avui a Atenes.
10: Sí, el Madrid ja és a la Final Four d'Atenes després de superar el Hapoel de Tel Aviv en el quart partit. Avui a les 7, Salgiris Fenerbahçe, 2-1 pels turcs. Hi ha un quart de 9 a Panathinaikos València, 2-1 per als grecs. A la Final Four de la Champions FIBA, desfeta dels equips espanyols, eliminació tant de Tenerife com de Unicaja. La final demà serà a Atenes, Lietuvos, Riques.
3: En hoquei patins, el Barça es classifica per les semifinals a la Champions.
8: Un doblet de Marc Grau, el primer d'ells a falta d'un minut per acabar la pròrroga, va donar la victòria al conjunt blaugrana contra l'Sporting de Lisboa i el pas entre els quatre millors d'Europa. La semifinal es disputarà demà contra el Benfica.
3: I acabem amb futbol sala, perquè el Barça afronta un duel clau pel lideratge avui. Juga contra el Pozo. El Martí Juncà, el nostre company, ha parlat amb el Miquel Freixas.
11: Doncs som aquí amb Miquel Feixas a la ciutat esportiva Joan Gamper en aquesta prèvia del Barça-Pozo-Múrcia, un partit importantíssim per poder aspirar al liderat. Els dos equips estan empatats a 66 punts i aquest partit serà el que decidirà pràcticament el lideratge de la Lliga. Bon dia, Miquel.
12: Bon dia a tothom.
11: Quines són les sensacions per aquest partit? Com us veieu?
12: Ens veiem bé, arribem líders, juguem a casa. Jo crec que són bones, necessitem el recolzament de tothom, que la gent s'acabi d'enganxar al futsal per aquesta recta final que queda de play-offs, i bé, anem motivats per la victòria.
11: El fet que aquesta victòria es pugui donar el lideratge i una posició més, una millor posició als play-offs, és un al·licient, a més?
12: És un al·licient, clar que sí. El que passa és que som conscients que els play-offs són molt llargs. Ja en veiem temporades anteriors, hem quedat primers o hem quedat en posicions altes i al final l'equip que s'ha acabat emportant el títol ha sigut un que ha quedat cinquè, sisè, setè. Això mai se sap, mai se sap. Al final l'important és arribar bé a aquesta fase final. Sí que el factor pista és molt important i el volem. I esperem que l'afició respongui.
11: I ja per tancar, he volgut recollir una frase que tens al teu LinkedIn en què dius: no busco feina, ja tinc la que sempre he volgut.
12: Esperem no haver de posar open to work en el LinkedIn. No, jo estic molt content, jo porto aquí molts anys, vaig estar a la base molts anys i sempre la meva major vacilada és que la xarxa social que menys utilitzo és el LinkedIn. Esperem que segueixi així i que tot segueixi més anys i jo, òbviament, respondré.
11: Ja veieu, Miquel Feixas, ambició per guanyar aquest partit contra el Pozo Múrcia i amb les aspiracions clares per aquest Barça de futbol sala.
3: Gràcies al Martí. Si voleu una entrada doble per anar a veure aquest partit entre el Barça i el Pozo avui a 9:15, 933-44-14-11, 933-44-14-11, els més ràpids us emporteu una entrada doble per aquest partidàs.
7: El quiosc del Marcos.
3: Hola Marcos, ¿qué tal? Buen día.
13: Hola Elena, buenos días. Otra pelea y la imagen por los suelos. Valverde acaba en el hospital, titula Marca en su primera página y luego argumenta: tensión, un ambiente irrespirable y dos bandos. Todo comenzó a deteriorarse en octubre con Xavi Alonso de fondo. Ahí nació la fractura de la plantilla blanca que acabó luego con los puñetazos de Tchouaméni a Valverde. Crisis sin precedentes, titula por encima del diario AS en su portada. Digo por encima porque lo que manda en la primera página es el barrio más feliz de Europa, con la alegría del Rayo tras cerrar su pase a la final de la Conference League, donde la guarda el Crystal Palace. Y como escribe Manuel Javois en El País, Real Madrid, del poder de la amistad al club de la lucha y las filtraciones, y recuerda que lo sucedido en Valdebebas no pasa ni en una clase de cuarto de la ESO.
14: I atenció, Elena, a aquesta oferta de treball de la cadena Fox Sports, jo diria una de les millors de la història. La cadena televisiva està buscant a un aficionat que vegi tots els minuts dels 104 partits del Mundial de Futbol. Li ofereix un sou de $50,000. El rol de l'escollit serà cap d'observació. La persona escollida estarà en una mena de cabina de cristall a Times Square, a Nova York. Tindrà diferents pantalles i haurà de crear continguts per les xarxes socials i transmetre la passió del Mundial en temps real. Els turistes, a més, podran observar la seva feina. El pròxim 6 de juny es donarà a conèixer el nom de la persona escollida després d'un càsting que ja s'està fent. Òbviament, li haurà d'agradar el futbol, o no. Per $50,000, un es fa de l'esport que sigui.
3: T'anava a dir, els has enviat ja el telèfon del Bruno Alemany?
14: Sí, ja està enviat i jo espero que sigui la persona escollida.
3: Doncs no hi ha càsting possible, guanya el Bruno.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
15: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
16: @ que t'hi jugues.
3: Avui s'ho estan passant bé, Núria Vilamada, els nostres oients.
17: Sí, i jo també, perquè estava preparant aquí un muntatge pel vídeo del Bermúdez. Hem demanat ajuda a la intel·ligència artificial i hem fet un cartell d'un combat WWE. La veritat és que ha quedat bastant xulo. Després el podreu veure a les xarxes, però sí, ens estem passant bé, també. I, Helena, ja tenim cançó del Mundial. Com a mínim un fragment, no sé si l'heu pogut escoltar, però mira, serà aquesta de Shakira.

0: molt bé, i tu l'hauràs de ballar, no? Al Mundial, aquesta cançó cada partit.
1: Bueno, no, ¿por qué? ¿Me ves bailando?
0: No, sí. Porque estarás al Mundial. Pero,
2: sí, la sí, letra, bailador.
3: Pero
1: a España le da suerte, ¿no? Que Shakira...
4: Sí, sí, l'any del Waka Waka.
0: Van ser, ¿no?, campions del món.
2: ¿Y Argentina?
1: Argentina no, porque ese año perdido.
4: De moment, Helena, només han penjat un fragment.
3: Hi van haver altres coses, el Mundial de Sud-àfrica.
4: Tira, sortirà completa el 14 de maig. De moment es pot escoltar aquest petit fragment que heu escoltat ara el que t'hi jugues. La cançó es diu Dai Dai i el 14 de maig sí que la podreu escoltar sencera, la nova cançó del Mundial de Shakira.
0: Vermo, i els oients què diuen al WhatsApp del que t'hi jugues?
5: Primer tot, demanar disculpes perquè no podeu sonar tots avui. O sigui, jo crec que no havíem rebut mai tantes notes de veu de tants oients. Comencem pel Jordi.
6: Por favor. Es el mejor inicio de la historia de la radio del programa. Espectacular.
5: Això ho filtra la palet. Seguim amb la Sier.
7: La realitat de la situació és que el Tchouaméni este li ha costat al Madrid 100 milions d'euros i li ha fotut una punyà a un tio, Valverde, que es, suposa que és de la cantera de la fàbrica del Madrid. Si això passara a Barcelona, pa què?
5: No està mal.
3: No, a veure,
1: la fàbrica no
3: Valverde,
1: és, o sigui?
3: Primer no és de la fàbrica. I segon, a veure, Valverde se l'ha guanyat, eh?
5: Sí, sí, això sí. Això sí. Però bueno, és d'aquells que van fitxar jove. Una mica com Araujo, per dir-ho així.
0: Sí, exacte.
5: Si comptes Araujo, has de comptar.
0: Si comptes Araujo, compta Valverde.
3: Jo no compto Araujo.
5: Comptem el Josep, també.
8: Bon dia, companys. El senyor Valverde, xulo de barri, ha donat una lliçó de vida. Sempre hi ha algú que et para els peus. I en aquest cas ha sigut Tchouaméni, un company que li ha dit fins aquí. Els cops de puny, quan es va repartint, has de saber entomar-los. Vinga, macos, que aquest cap de setmana podem guanyar la millor lliga de la història, davant dels supergalàcticos amb Mbappé! Força!
5: I per últim, l'Abel.
9: Bon dia, que t'hi jugues. El diumenge és el dia. El diumenge els hem de matxacar. El papa hauria de baixar al vestuari el diumenge i dir als jugadors que els hem de rebentar. És l'oportunitat, no podem deixar que aixequin cap. Barça!
0: Ivan, Juan, deien ara els oients també pel YouTube que hem de centrar-nos en el partit, que es posposin aquestes alegries. No sé si creieu que pot ser una trampa, que el Madrid quan arriba de víctima, per dir-ho d'alguna manera, és quan ressorgeix.
3: Sí,
0: que ja
3: sí.
0: Li va bé, vaja.
3: Sí, però si analitzes la setmana d'un equip i la setmana de l'altre... És que em sembla que sí, podem fer com a poquí i l'entenc, perquè és evident que el Barça ha viscut coses al llarg de la seva història que fan ser precabut i tot el que vulguis. Però si tu analitzes fredament, si tu fossis d'un equip que no és el Barça ni el Madrid i analitzes què està passant amb un club i amb l'altre i com arriba un club i com arriba l'altre, per mi és que el Barça no només és favorit per guanyar, sinó que té l'oportunitat de fer mal, de veritat, de fer molt de mal.
1: A ver, siempre estas cosas de cómo llega, estoy un poco como San Antonio. La realidad es que si analizas objetivamente todo, da la sensación de que el Barcelona tendría que, no sé si pasarlo por arriba, pero en principio empatar seguro. Es un equipo que llega mal futbolísticamente, que llega mal anímicamente, que después es un deporte colectivo y pasan cosas que te pueden cambiar. Pero la realidad es que Barcelona no está perfecto, porque no está en el mejor momento de temporada, porque tiene bajas, no está Lamine Yamal, sí. De Jong está...
3: Rafinha arriba just.
1: No creo que juegue de entrada no Rafinha.
3: Però
1: De Jong
3: cosa,
1: está extraviado.
3: Si parlem de l'11, si jo soc Flick, i jo crec que Flick aquestes coses les té en compte, foto a tots els que pugui de la cantera. Però a tots, o sigui, en Gavi...
1: Però per què?
3: Perquè, o sigui, primer... perquè senten un diferent el que és un Barça-Madrid, perquè ho han mamat des de petits en tornejos i tal, perquè han mamat la rivalitat des de sempre, i segon perquè, o sigui, abans Gavi que De Jong en un partit així, perquè, o sigui, l'agressivitat la, la, la, que necessita
1: un equip... ¿Esto era para no poner a De Jong d'entrada?
3: A menjar-te'ls, a no donar la mínima oportunitat de que aquesta gent es pensi que encara pot fer alguna cosa aquí i que pot aiguar, no, aiguar la festa, però, no?
1: En ese sentido, no tiene que ver que sea de cantera, no, porque por lo que tiene que ser, es mejor poner a Ferran Torres para que salga a comérselo que a Lewandowski. Y ninguno de dos es de la cantera. Tiene que ver
3: bueno,
1: con un plan
3: de
1: partido.
3: No tienes un nuevo de la cantera. No, con un plan. Sí, y ahora, claro, evidentemente, te ha puesto uno o otro.
1: Bueno, sí, puedes poner a Olmo de delantero.
5: Delantero este yo, de arriba.
0: Santi, ¿quién es la idea de Flick para el 11 de diumenge?
10: Va, anem a comptar-lo. Joan García, casi de la Masía, ¿no? Un...
0: Home,
5: Joan García, des de la Masia.
0: No em feu enfadar el Gonzalo, que després vindrà i rebré jo.
10: A veure, Joan García, tinc el dubte al lateral dret, però crec que jugarà Eric.
2: Eric.
1: Eric per posicionar-lo per al Mundial, no?
8: 3.
10: Gerard Martín.
8: 4.
10: Cancelo.
5: 5.
8: 4.
11: Cancelo.
0: Em portes 3, San Antonio.
8: 4.
2: 4.
8: Joan García és de la
0: Masia. Va, no fem
10: Gavi. Gavi. Pedri.
8: 6.
10: Olmo.
0: 7.
10: Fermín a l'esquerra.
8: 8.
10: Lewandowski al davant.
8: 8. Porta 4 anys com si ho fos, no?
10: I Rashford a la dreta.
5: No,
1: hay un montón de la que pasaron por Camperico ahí.
5: Si contes la ciutat de Cornellà, igual sí. En general, si amplies.
0: I creieu que el vestidor, pel vestidor del Barça serà difícil aïllar-se de tot el que està passant, del que m'ha estat explicant en aquests minuts de què t'hi jugues, del que està passant al Madrid?
3: No, gent.
0: O que serà una motivació extra per ells?
10: Sí. Ahir enviaven crispetes.
0: Els jugadors?
10: Gent del vestidor.
2: Sí, enviaven crispetes, com diu Santi, i a més, amb la sensació de que el missatge que transmet Ivan San Antonio de que s'ha d'anar a rebentar el Madrid és el missatge que hi ha canviant el vestidor del Barça. Si poden ser 6, doncs 6.
10: Jo crec que a la celebració això és una crida al Departament de Protocol del Barça. Postpartit hauria d'haver-hi crispetes. És a dir, que els jugadors surtin amb cucurutxos de crispetes.
3: A Santi, tampoc ens passem, eh?
5: No, el que ha comptat 9 de la Masia.
2: No ens passem.
3: No, però o sigui, que has de sortir a rebentar el Madrid, sí, i que és possible que això passi, però s'ha de jugar el partit, no? Ara m'he posat prudent, saps? Però... Vamos, Barça!
5: Que sí que tenen, mira, no sé si de la Masia, però que sí que sabem tots que som del RAC.
0: Joan, això segur.
5: Exacte, perquè al final el més nou en assegurances de cotxe és l'assegurança connectada RAC. Per què connectada? Es diu connectada perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectat directament amb el RAC. Llavors tu només apretes el botó, et geolocalitza i venen cap allà. Ja no cal ni que truquis, ja només diràs allò de sort del RAC. I a més ara 25% de descompte. Qui són per ajudar allà al RAC? Home, descuida.
0: Ivan San Antonio, Juan Irigoyen, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera hora de què t'hi jugues. Pausa i no marxeu, perquè hem d'escoltar a Figo, a Casillas i a Puyol, que han parlat de tot el que ha passat al Real Madrid.
12: Què t'hi jugues? Cadena SER. Sents la cultura?
13: Cada cop costa més que ballin.
14: No m'ho puc creure, això.
15: Com està aquí,
13: doncs. Aquí, gravant.
15: Sobretot sí. També quan anem a punxar llocs que de sobte són com més joves, perfil una mica més pijet de sobte, te n'adones que quan els agrada molt alguna cosa, treuen el mòbil.
16: Però què enfoquen?
15: A nosaltres. Ja, llavors, en plan, jo li feia codazos a la Inés i li deia, però els agrada o no? I pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
16: És la prova de l'algodón.
15: La prova de l'algodón.
12: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Si et despertes amb Carles Francino, et lleves aquí.
17: Em va fer pensar una cosa tan evident com que la vida és un segon.
11: i pot canviar, perquè a més l'home que es va saltar l'estop es va distreure simplement, i el van detenir els Mossos d'Esquadra perquè era un accident molt greu, i això em va fer pensar que allò que deia el Pau Donés de que vivir es urgente tenia més raó que un sant.
12: Carles Francino, el racó de pensar de l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández, de dilluns a divendres de 7 a 11 a SER Catalunya.
14: Què t'hi jugues?
17: Què t'hi jugues al migdia?
12: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
18: Què escoltes?
19: Esa és la gran pregunta.
12: No et tallis, digues... Què t'hi jugues? Amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
20: Això és Jauja.

0: més natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Dudas, dudas, dudas.
2: Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
3: ¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
4: Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
5: ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
4: Un sabroz.
5: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
4: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
6: Dale, José. Venga, va. Oh, na, na, na. Camila,
7: podría andar a dormir. Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
8: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
9: 1:05, el Què t'hi jugues ens divertim.
10: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
9: Arrenquem la segona hora del programa. Ja tinc per aquí els bojos de la taverna. De seguida anirem amb ells. Com us dèiem, d'escoltar el que han dit Figo, Iker Casillas i Carles Puyol del que està passant en aquestes hores prèvies al clàssic de diumenge. Hem tingut accés a la carta que Vinícius ha escrit als seus companys. Tot això serà en els propers minuts, però Xavi, aquesta segona hora s'ha de començar com cal amb el teu clatellot.
11: Sí, perquè s'estan jugant les semifinals de la Lliga Femenina de bàsquet. Ahir al Roig Arena l'Espar Girona va perdre 67-66 i diumenge juga la tornada a Fontejau. Després del partit, l'entrenador gironí Roberto Íñiguez va denunciar a una part dels aficionats que el van insultar.
12: Lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto, y además tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontejau. Aquí sí, aquí sí, aquí se ha insultado hoy. Un club como Valencia tiene que identificar a esas personas y echarlas. Son una lacra. Son una lacra. Y no les deseo nada bueno. No les deseo nada bueno.
11: Bueno, doncs Calena es presenta a la tornada a Fontejau, però per damunt de tot s'ha d'erradicar, òbviament, totes aquestes actituds.
9: Contundent la denúncia d'Íñiguez i, com diu el Xavi, que s'acabin aquestes actituds allà on sigui, a tots els esports.
13: Què t'hi jugues?
9: Nil, aquest matí no hi havia plan millor per tu que anar a passar-lo amb Luis Figo, no?
14: Inimaginable començar un divendres d'aquesta manera amb Luis Figo, que ha estat en un acte de la Lliga amb Duracell. I un Figo que evidentment després a parlar li han preguntat per tot el que està passant al Madrid, per la trifulca, per l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, i ha deixat un titular molt clar: no ha sigut la primera vegada ni serà l'última que això passa en un vestidor.
15: Teòricamente lo que estás hablando, lo que ha pasado, no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así, perdón. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en fútbol, pero que lógicamente no debe suceder.
14: Figo, que també ha parlat del seu amic Mourinho, que ja ha tingut de traductor, de segon entrenador, de primer entrenador, ara d'amic, considera que no té mà dura a José Mourinho i ha parlat així de la situació que hi ha al Madrid.
15: No sabia que Mourinho tenia mano dura.
16: Es lo que dicen.
15: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura, así que no. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
14: Un Figo que li han preguntat per què l'acte era Duracell, molta referència als temps afegit, i m'ha sorprès perquè li han preguntat que si hi havia d'haver dos gols a l'afegit, qui els faria. Ha dit Bellingham pel Madrid i ha dit Lamin pel Barça. Després, evidentment, ha hagut de rectificar, per tant, un Figo que gaire enterat no se l'ha vist.
9: Està molt al dia.
14: No està molt al dia i ha acabat dient que marcaria Lewandowski. I, per cert, del Barça també ha dit que aquesta fornada de jugadors joves li donen molt i molt al Barça.
9: Un acte de la Lliga que s'ha celebrat aquí a Barcelona amb només Luis Figo, no?
14: Només Luis Figo.
9: Està bé.
14: Això, per això ha dit que quedarien 1-1 i ho ha remarcat, quan li han preguntat pels dos gols, ha dit Bellingham i ha pres tothom nerviós i ha dit 1-1 i així quedaria el partit.
9: El Matí ha estat farcit d'actes avui a Barcelona, la prèvia d'aquest clàssic. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
16: Què tal? Bon dia.
9: Tu has anat a la presentació que ha fet Movistar d'aquest partit, on hi havia dos d'aquells líders que abans deia Meana, no? No hi ha líders en aquest vestidor del Real Madrid que puguin solucionar-ho, doncs aquests sí que eren dos dels que en el seu dia van haver de remengar-se i reconciliar dos vestidors.
16: Sí, precisament se li ha preguntat per la situació del Madrid a tots dos i Carles Puyol ha vingut a dir que aquestes situacions passen i que en el seu moment també van passar i que no passa res, s'arreglen.
17: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero yo creo que no hay que darle importancia y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren y pensar en ganar. Ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil, ni muchísimo menos.
16: Pel que fa a Casillas, li han preguntat per, evidentment, si l'arribada de Mourinho li sembla correcta pel Madrid. I ell ha volgut tirar una mica enrere, no parlar de Mourinho, no parlar d'Arbeloa, sinó parlar de Xavi Alonso.
18: Me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
16: Imagina't.
9: Contundent. Iker Casillas, que per no voler parlar del que ha passat, doncs home, ha dit que tant de bo hagués seguit Xavi Alonso, és de la corda de Tchouaméni Xavi Alonso. Alguna cosa més, Solde, perdona?
16: No, d'aquest acte, bàsicament, s'ha parlat molt de Valverde, Tchouaméni, d'aquest conflicte i del possible passadís, que tots dos han coincidit que se'ls donarà la mà, si en el cas que guanyi el Barça, es donarà la mà als dos equips i cadascú al seu vestuari.
9: Recordar que ahir ens explicaves el que t'hi jugues, que si el Barça aconsegueix aquesta lliga, dilluns hi hauria rua, sortida i arribada al Camp Nou, oi?
16: Sí, en el cas que el Barça guanyi la Lliga, a les 5 de la tarda s'iniciaria aquesta rua des del Camp Nou i aniria baixant, aniria fent travessera de les Corts, baixant cap a baix, cap a Numància, baixant per Balmes també, fins a arribar a Plaça Catalunya. Aquí s'aturaria i a Plaça Catalunya, un cop després d'aquesta aturada a Plaça Catalunya, pujaria per Passeig de Gràcia, tornaria a anar cap al Camp Nou i allà s'acabaria sense festa dins del Camp Nou. La festa dins del Camp Nou, en el cas que es guanya la Lliga, és aquest mateix diumenge.
9: Gràcies, Sol. D'això serà si el Barça és campió de Lliga. Qui se la juga aquest cap de setmana amb un partit molt important és l'Espanyol, que demà juga al Pizjuán, partit clau per aconseguir la permanència contra un rival directe. Seguint la roda de premsa d'avui de Manolo González, i el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
19: Bon dia, Helena. Doncs sí, partit, com dius, clau per les aspiracions a la permanència tant de Sevilla com de l'Espanyol. El Sevilla, que ara mateix té 36 punts, l'Espanyol en té 38, que segueix immers en aquesta ratxa de partits sense guanyar, ja en són 17. Manolo, el tècnic de l'Espanyol, diu que estan confiats, que està la plantilla està forta i que estan convençuts que si guanyen aquest cap de setmana, doncs que es salvaran.
20: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
19: Manol ha descrit aquesta situació una mica com un play-off per la quantitat d'equips que hi han immersos doncs, en aquesta zona intranquil·la de la taula, lluitant per la permanència, que si guanyen aquests detalls que últimament no els estan caient a favor, doncs el partit serà seu i que evidentment no veuen impossible ni guanyar ni salvar-se. Oingongue serà l'única baixa de cara a aquest partit i qui sí que hi serà, que acompanyarà l'equip, tot i que no pot jugar perquè està lesionat de llarga durada, és Javi Puado.
9: Martí, ahir explicàvem aquí al Que t'hi jugues que l'Espanyol ha pensat en Monchi, estan a punt d'arribar a un acord perquè sigui ell qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol, no ho faria com a director esportiu, sinó substituint a Fran Garagarza, sinó com una figura superior, una espècie de director general. No sé si Manolo ha volgut respondre d'alguna manera a aquesta notícia o no s'ha volgut mullar el tècnic de l'Espanyol.
19: No, Manolo ja ens té acostumats que últimament no es mullen aquests temes, ja han deixat enrere tot el tema dels àrbitres i tot el que és de la direcció esportiva, doncs tampoc li ha de parlar-ne i doncs no ha donat cap mena de detall, ha dit que ell parla de l'equip i que tot el que és direcció esportiva, club, secretaris tècnics, etcètera, etcètera, doncs ell no s'hi fica, que ell està centrat en la permanència.
0: A mi em preguntes per l'equip, ja està, no em toquis els pebrots amb que si viene otro, que si viene este, que si viene allà. Primer de tot, vull veure si sóc jo.
9: Manolo, demà...
0: Sí, sóc jo.
9: Dia importantíssim, eh? Demà no es pot fallar el Pizjuán.
0: Demà hem de fer un pas endavant perquè portem 4 mesos pues, parats.
9: Més de 4, ja.
0: Sí,
9: això ve del 22 de desembre.
0: És muy largo el semáforo en rojo, muy largo.
9: Demà esperem que es posi en verd per l'Espanyol i aconsegueixi aquests 3 punts al Pizjuán. Gràcies, Martí.
19: Adéu, Elena.
9: I com us deia, abans d'obrir la taverna, ja tinc per aquí el Cristóbal, que ve nerviós en un dia com avui.
21: Estic molt calent, Elena, molt calent.
9: Ja m'imagino, estava preocupada, Cristóbal, perquè no et veia per aquí per l'estudi i no sabia on t'havies ficat, però ja ara alleugerida de veure't per aquí. Abans, com us hem anat explicant, el Que t'hi jugues... Tenim la carta que Vinícius ha dedicat als seus companys l'endemà de la batussa entre Tchouaméni i Valverde.
22: Querido Tchouaméni, querido Valverde, querido Álvaro Carreras, todos los gilipollas que se pegan. Esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Está tonto o qué? ¿Está loco? Vosotros me habéis criticado por haberme encarado con los jugadores de otros equipos, pero por lo menos no me voy pegando con los míos. ¿Qué tengo que poner yo? Yo, Vini, el orden. Yo, uno en el hospital en silla de ruedas. El otro provocando. El otro filtrando a la prensa. Y a Rudiger no le digo nada que me da miedo. ¿Y por qué nadie se mete en medio para la pelea? Y esto comunicando que hacéis, que parecen escritos por vosotros mismos, que lo habéis escrito vosotros mismos, los comunicados. Hoy he abierto las redes sociales y todos son memes de nosotros. El meme de los apuñalamientos entre coleguillas, el del Mendy bajando con la camilla, el chiringuito haciendo la reacción de inteligencia artificial, que os han comparado con el Juanmi la taza. Os han comparado con el Juanmi la taza, que lo mandé para segunda la temporada pasada y allí está en segunda. Qué vergüenza. Parecemos nosotros los de segunda, tontos gilipollas. Está el loco, luego va a pedir mi camiseta. Y el Ceballos y el Carrera, ¿se puede saber por qué está enfadado con el míster? Sí, muy bueno el míster. Al míster se le tiene que respetar, al míster. Hay que hacer una limpieza en profundidad de la plantilla. Esto no puede ser. ¿Entendéis todo por qué no estoy renovando y tengo que por el mango? Porque soy tonto. Y al Mbappé entrando y saliendo del entreno partiéndose el culo. Somos campicha y rayica. Que tenés 5 años de contrato. ¿Sabes qué te digo, Mbappé? Que el PSG 2 finales de la Champions en 2 años que tú no estás. Ay, recibe fuerte abrazo, Vini.
21: Vale, Vini, vale. Buena feina.
9: Sí, aquesta carta de Vini i el gag inicial del combat de Florentino Pérez presentant a tots els lluitadors del dia. Ja sabeu que els podeu recuperar a totes les xarxes socials del Que t'hi jugues, també a la nostra pàgina web, a l'aplicació de la cadena SER. I Bermo, t'has guanyat el descans, tot i que el cap no t'ha de parar perquè el proper diumenge tenim un Que t'hi jugues Barça on s'esperen cosetes,
23: i
9: no?
23: A més, amb tot el Kutoreski ple i confirmat, o sigui... Fantàstic. Ens ho passarem de conya.
24: No, només et faltava canaletes.
23: Serà tan bonic diumenge.
24: Serà un festival.
23: No, o sigui, el pitjor és que si pel que fos perds, què?
24: Doncs home, a la propera.
9: Home,
24: ai,
9: home.
24: A la propera.
9: Sí, clar, però...
24: Aviam, toquem una miqueta perfil baix. Que estem massa eufòrics.
23: Però i si perds què?
24: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
1: Està, hi està, l'hora.
24: Però, abraçarà. Escolta'm, abraçarà. Això que deia el Santi, de que... els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal.
23: Però com prepares un partit?
24: No sé si m'agrada.
23: Com ha sigut avui l'entrenador del Barça?
24: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
2: D'entrada no.
24: D'entrada no, arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la Lliga.
2: Però als 5 minuts s'haurà acabat.
24: Als 5 minuts, pell de plàtan i cota, clan.
2: Rapàs.
9: Vinga, va, Cristóbal, avui que anem d'hora, tirem ja la cinta, no?
24: Sí, sí, que estic molt calent, de veritat. Bueno, tots estem calents aquí.
3: La taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
24: Doncs sí, amics, la taverna mediàtica d'aquest cap de setmana, de la prèvia ja d'aquest títol que el tenim a tocar, ja tenim mitja lliga.
2: Tot molt calent.
24: Ara falta rematar-ho. Va, fort aplaudiment al Quim Morín, al Juan de la Boque, al Tío Faja. No trobareu a faltar. Madridista?
2: Sí, ara.
24: No.
2: Ja està bé.
24: Alberto Peinado,
2: Gonzalo.
24: Gonzalo
9: preguntar si la setmana passada vam acabar el programa que Alberto portava una hora perdut per Sants.
24: No, es va perdre per totes les andanes, no sé si va acabar a Sant Celoni.
2: Madridismo en estado puro.
24: No, però al tanto perquè
23: Tío Faja, per cert, hem rebut un missatge al 06-32-72-11 demanant que avui no diguis madridistes no robeis.
24: Ah, no.
23: Madridistes no os peguéis.
24: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado. L'excusa és que li venen a instal·lar la fibra.
1: Ara
24: trucarem. Ara trucarem a
1: Jeta.
24: O sigui, tot l'any ha vingut.
1: Tota la setmana.
24: Però
1: tota
24: la setmana que el Barça pot guanyar la Lliga i contra
1: tenia
24: el Madrid.
1: Tenia que ser avui.
24: No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
1: I
24: després la fibra òptica.
1: I l'altre, el camarón.
24: No, el Gonzalo està a Birmingham. Jo els entenc. Jo entenc que els madridistes no vulguin venir.
1: Camarón.
24: Ho entenc perfectament.
1: El de la presidència, la penya...
24: Amb aquest ambient que té el Madrid, és que el Tchouaméni i Valverde, jo només conec a dues persones...
1: Això no té gràcia, si
24: que
1: no
24: siguin capaces de tombar un tio d'un cop de puny.
23: Perquè, clar,
24: un és Tchouaméni i l'altre és Sandor Martín.
9: Perquè Sandor
24: Martín jo crec que d'un cop de puny t'ho fa.
9: Sandor Martín, què tal? Com estàs?
4: Hombre,
24: Hombre,
4: com esteu?
24: Sandor, Tchouaméni té futur al món de la boxa o no?
4: Bueno, us donaré una exclusiva i els meus managers m'han trucat preguntant per Tchouaméni. Ha tingut molt de ressò la història i a veure si parlem.
9: Els oients més fidels del Què t'hi jugues ja el coneixeu perquè és amic del programa de la casa des de fa molts anys. Ens visita, Cristóbal, tu el recordaràs, que era un adolescent i ja venia per aquí pels estudis, el gran referent de la boxa de casa nostra.
24: Més fort que el vinagre.
9: Des del 2019, posseïdor del títol EBU del pes superlleuger, i avui quan dèiem...
24: Número dos, del món.
9: Sí.
24: Of the world.
1: Sí.
24: El número uno lo tienes ahí, en el punto de mira.
4: Sí, de vegades m'agrada ser humil, saps? I dic, bueno, així, perfil baix, número 2 i tranquil·let, saps?
1: No, però el primer... Ja arribarà. El combat que vas fer per el número 1, per dir alguna cosa, t'ho van guindar, t'ho van fotre un atracament.
4: Ho sé.
1: Ah, exacte, és que t'han fotre un atracament del
24: copot. Això també és madridisme.
1: Sí, no, és veritat.
9: Però avui, amb el Cristóbal, quan parlàvem de a qui podríem parlar a la taverna, perquè ens pugui...
24: O sigui,
9: passar ahir al vestidor del Madrid... Elena,
24: el que pugui dir Anton Meana o qualsevol redactor de Madrid...
9: Està bé, però
24: al final un expert en la matèria, en galletes... Sandor, tu en la teva trajectòria has arribat a tombar un tio d'un sol cop?
4: Sí, ha passat i és possible.
24: Ja, sí, si os lo estaba diciendo, Sandor y Tchouaméni. Aviam, Tío Faja... Con talento, con talento, que si no Sandor viene.
5: Buenos días. Hoy era un día para analizar lo que está pasando en Lecheristán. Solo había dos personas cualificadas para hablar de la reyerta entre clanes que está sucediendo allí a 600 kilómetros. Uno era Aquilino Jodorovic, el otro es Sandor. soy muy feliz de esta chuchería que me habéis traído. Y yo
9: sabía que te gustaría, Javi.
5: Yo quiero preguntarte una cosa, Sandor. Si tú ahora recibes una oferta para fichar por el Real Madrid, ¿la rechazas porque te da miedo que te peguen en el vestuario?
4: Realmente, uno contra uno, me la podría jugar, pero ya contra toda la plantilla sería más difícil. Entonces, prescindiría de ir, creo.
1: Claro, es que ho hem explicat, no? O sigui, hi va haver un capítol, crec que al Fabré, Rüdiger Carreras.
5: És surrealista.
1: Que,
9: ojo, hem conegut també aquesta setmana.
1: Ojo, un manotazo de Rüdiger.
5: Esto es surrealista.
1: I després tenim lo Valverde i Tchouaméni, que ja, o sigui, portem a la ràdio parlant 48 hores del tema. O sigui, dimecres, y por si no había suficiente, no. Dijous
6: y el vídeo que ha sortit el vídeo del Rüdiger calentant, fotent-li un parell de toques
1: a un tio de l'estat,
6: que sembla que la gent no li fa cas.
1: Mira, s'ha fet viral a Sandor un quadre com el de la Champions en el que surt Rüdiger versus Carreras,
9: que ha guanyat Rüdiger.
1: Tchouaméni versus Valverde, passa Tchouaméni. Llavors, la final és Rüdiger Tchouaméni. Tu, si tinguessis que apostar l'escriptura de casa teva...
4: Estaria difícil, eh? Jo penso que aniria amb Rüdiger, eh?
1: Amb Rüdiger, jo també.
4: Compte, eh? Cuidado, Rüdiger, eh?
5: Sant,

0: Per què li explico això? O per què t'explico això?
1: Sí, perquè, ens clar, expliques a tots.
0: No, esclar, és que se me'n va la castanya amb vostè. Vinc de l'audiència.
1: Amb la Dènia pot seguir, amb sisplau.
0: T'explico això perquè si tu ets honest i tu expliques quin és el teu marge d'acció, no has de patir. Has de patir amb un 2% dels clients, que pot ser que siguin gent dolenta. Però 2% vol dir que jo n'he portat 3 o 4, que és el mal. Són gent que no... Que no... Tu em diràs, home, és que, no, malalties mentals. No, no, no, no, no. Gent dolenta. Però els identifiques i te n'apartes. Aquest senyor no el vull portar.
1: Tens línies vermelles,
0: oh,
1: també.
0: Tant, oh, i tant. Quan em trobo amb això, dic, jo no el defenso, aquest senyor, perquè no vull que, no vull que es salvi.
1: Això és interessant, eh?
0: No, home, perquè detectes el mal, en aquest cas, eh? No, no un senyor que comés un delicte i que jo el defensaré el millor que pugui, sinó una persona que detectes que aquella persona no pararà.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: Continuem repassant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara toca mirar ben amunt per connectar les cançons d'un home que mesura ni més ni menys que 2,10 metres, com és l'exjugador de bàsquet Carlos Ruff. El Carlos va formar part de la millor penya de la història, és a dir, d'aquella penya dels Villacampa, Margall, Montero, Jofresa i companyia, que va guanyar 2 lligues i va causar furor a tota Europa. I després d'aquesta etapa gloriosa, el Carlos va fitxar pel Balbi Girona, on s'hi va estar 4 anys fins que una lesió de genoll ho va estroncar tot, i allà va començar una etapa molt fosca, un túnel negre sense fi, com diu el Carlos, que podria haver acabat molt malament, però per sort, finalment, va tornar la llum. De totes maneres, comencem pel principi i anem fins als inicis del Carlos a la penya, quan tenia només 17 anyets i escoltava cançons com aquesta que està sonant, Everybody Want to Rule the World, dels britànics Cheers and Fears. Carlos, t'he llegit dir que el secret d'aquella superpenya guanyadora era que hi havia molt bona química entre tots, que hi havia un gran esperit d'equip i de club i, sobretot, per sobre de tot, que jugàveu per divertir-vos.
3: Totalment. Mira, hi ha un punt... Sempre ho dic, una de les claus és l'arribada de Lolo Sainz. Perquè sabien jugar, es van ensenyar a jugar, però Lolo ens va ensenyar a guanyar. La penya va passar de ser un equip simpàtic a ser un equip perillós.
1: I tu quan comences a no divertir-te jugant a bàsquet?
3: Aquesta pregunta l'he contestat tantes vegades i sempre em pregunto, sempre l'acabo qüestionant. No te comences a... Primer per les expectatives que tens, no?
1: Hi ha un cúmul d'expectatives... Estàs a la penya encara?
3: Sí. Hi ha una part que sí. Després, hi ha un punt que un espera anar progressant i tal, i veus que tampoc progresses, però estàs còmode en el teu lloc. Estàs ajudant, saps que mai ficaràs 20 punts perquè al costat d'un Villacampa, 2 o 3 americans i tal. No és la teva missió, és, és donar descans a uns jugadors, no fer-ho massa malament, i si a més, ves, això és un canvi de paradigma, no fer-ho massa malament, fer-ho bé, i a més aportar rebots, els tipus que tinguis de fer, i no fer massa serrades. Però clar, hi ha una expectativa de la gent en plan que si has de ser una figura i tal, però que és un on? Al joventut? No. Llavors es planteja una sessió, que vaig anar al Balut Girona, al principi 2 anys, després dels 2 anys em diuen que no. Després, amb el temps, em vaig enterar que va haver una venda encoberta, que jo no ho sabia. I els segons 2 anys, el primer any bé, el segon any, vaig amb lesió en el genoll. Greument, trenco... Perquè havia pell, perquè si no el peu la cama estaria penjant. Em trenco el creuat anterior, desprendiment de cartil, res, una cosa... Bueno,
1: una carrisseria.
3: Res, una avería. O sigui, soc soci del RAC i se'm van emportar i tal, sí. I vaig estar un any sense jugar. Inclús em van suggerir que igual per la lesió que havia tingut tenia de retirar-me. Però clar, jo tenia un pis que paga, vaig seguir jugant.
1: I la teva professió?
3: Sí, la meva professió, i ara què hago? I vaig seguir jugant. I vaig acabar una artrosi tremenda, vaig pagar el pis que tenia... I això et fa mella una miqueta mentalment, no? Perquè dius... Ja, aguantes molt, aguantes dolor, et punxes... Jo em vaig arribar a punxar calmants al genoll i tal, no per anar a jugar, sinó per anar a entrenar. Anestèsies

0: corticoides i tal, res raro.
1: I tot perquè has de pagar el pis.
0: Clar, clar, clar. Llavors hi ha un moment ja que el meu cos diu prou i demano ja als 32 anys que ja no estic en el mercat. Començo a jugar en un equip EVA i treballar pels matins de comercial en una empresa de productes químics. Havia estudiat empresarials, no el vaig acabar, però bueno, tenia un parell de cursos, algú sabia, i havia fet diversos cursets de màrqueting i tal. I, bueno. I mica en mica, no sé, t'arriba... Jo sempre l'he dit quan em venia que entraves en un túnel fosc. Un túnel fosc. I era molt crític a mi mateix, si jugava malament... Sempre els dilluns fèiem vídeo, sempre parlant del partit, i si sabia que havia fet algun fallo, jo a casa o després del partit, jo m'insultava al mirall.
1: Però tu...
0: Jo m'insultava al mirall perquè no m'agradava.
1: Entenc que estem a època encara penya.
0: Sí. I no, penya i després també. Jo crec que ho he fet tota la vida.
1: Però tu ho comparties amb algú?
0: No.
1: Ni companys,
0: no,
1: ni
0: no, no,
1: família?
0: No, era a mi mateix. Hi ha un punt que tu dies hi ha una relació amb tu mateix molt dolenta. T'insultes, però t'insultes a tu mateix pensant que, com tu has dit tot, a l'entrenador que et digui alguna cosa mai serà tan dur com tu. Mm-hmm. És com una vacuna, no? Però aquest llenguatge amb un mateix era totalment tòxic. I amb el temps aprens que... No, que tu pots tindre molts amics, parella i tal, però l'única persona que has de convivir tota la vida serà amb tu. I queda molt missatge de taza, de cafè, de missatge positiu, però és una realitat. I amb això tampoc tenia molt clar jo què em passava, perquè havia el que jo veia, a més ho veia venir. L'entrada, com si entressis amb el tren en un túnel negre, era això. Que de sobte la canasta es feia petita, el camp es donava la volta i tenies... havien desnivells, et tornaves, com es deia, torpe, lento i desacertado. D'un dia per l'altre. I clar, la gent aixecava això a mala forma física i entreno igual, tal, què ha passat? Deixes de dormir, estàs preocupat, et fa por. Jo he arribat a escalfar abans d'un partit i dient-me, tinc unes ganes que s'acabi. Uf.
1: Clar, això és com si jo ara, abans de començar, volgués que ja s'acabés ara.
0: Sí, estàs pensant i no m'arriba l'hora d'acabar. I hi ha un moment que no hi surtes.
1: El que acabes de relatar és hora que soni un himne del grunge.

0: Smells Like Teen Spirit de Nirvana, sonant el llapis de memòria de l'exjugador de bàsquet, Carlos Ruff, que és curiós perquè aquesta cançó es va publicar el setembre de 1991, és a dir, un mes abans de que celebrés un campionat que suposo que ja has identificat, perquè abans em deies, sempre em pregunten quan vaig començar...
1: Amb nom d'hamburguesa americana.
0: Exacte, de l'Open McDonald's de París, que això sí que és el que més t'han preguntat...
1: Algo recordo, sí.
0: A la vida, que era aquell torneig on anaven equips d'Europa, em va donar a vosaltres i la Jugoplàstica, crec.
1: Jugoplàstica, Limoges... Nosaltres i Lakers.
0: I Lakers. Vosaltres guanyeu la Jugoplàstica, arribeu a la final contra els Lakers, fots un partidàs, però la gent, no sé per què, i suposo que tu també, no ho recordeu per això. Ho recordes per l'últim llançament.
1: Va, no passa res, sempre se'n recorda la gent. Pots fer 10 coses bé i una malament se'n recorda la gent. Però bueno, no, perquè era el tiro per, el tir per empatar. Mira, coses de la vida.
0: Clar, però vens de fer un partidàs. I amb això no ens hi quedem, ens hi quedem amb aquest últim llançament, que això passa quan jugues, quan fas un esport, sigui el que sigui, a vegades encertes i a vegades no encertes.
1: Ah, clar, sempre, un 50%, el bàsquet és un joc del 50%, a més textual, fet per estadístiques, el que passa una miqueta del 50%, Michael Jordan ficava un 54% dels seus tiros.
0: Clar, també fallava últims, els buzzer beaters que
1: tant,
0: es coneixen.
1: Sí, clar, però el que passa que la gent se'n recorda dels tiros que guanyadors. Falla molt, sí, sí.
0: Però aquell dia estaves bastant inspirat. Potser és que el teu gran ídol era Larry Bird, que era
1: totalment
0: l'antagonista dels Lakers amb els seus Celtics.
1: Sempre ha sigut Celtics, BTLA, i mira, va sortir, però bueno, també no sé si és fruit de la casualitat o de, mira, va passar com va passar.
0: Què tal això de jugar contra Magic, Worthy, Divac,
1: tenia,
0: crec que estava
1: jo que està, tenia 21 anys, a punt de fer 22. Jo anava a la universitat 18, 19, 20. Dos o tres anys a la carpeta tenia fotos de Worthy, de Màgic a la carpeta, i dos anys o un any després estava jugant contra ells. No cal dir res més, vull dir.
0: Flipant, no?
1: Sí. Hi ha un moment que estic davant del James Worthy defensant-lo i penso, és que si em fa una finta amb la seva sella, em deixa al terra, em deixa en ridícul. Diu, és que no té cap mèrit aquest tio. Mèrit el tinc jo, que sent fent un filtre feia estar aquí.
0: Et van donar feedback del teu partidàs algun d'ells al final?
1: No.
0: Hòstia, xaval, quin
1: no,
0: partidàs.
1: No.
0: No es portava
1: algun,
0: això.
1: Algun entrenador sí. Entrenadors d'allà sí. Els entrenadors es fixen més. Els jugadors no. Els jugadors de la NBA tenen un ego que els surta per les orelles. No.
0: Tens, a dia d'avui tens bona relació amb aquest partit? Que sé que has tingut les teves anades i vingudes. Ara ja t'hi portes bé.
1: Em fa gràcia, però no estic tot el dia mirant, ai, quan estic malament em poso l'oïda. No. Mira, la meva vida l'he vist 5-6 cops com a molt.
0: Que l'any següent d'això, la temporada següent, és quan te'n vas de la penya, a una sessió, dius...
1: Sí, a Balbi Girona.
0: Això t'ho proposa el club, entenc, i tu
1: sí,
0: dius...
1: Sí, bueno, el mànager m'ho va proposar, hi havia un acord, vaig estar allà, el Fred Julves, el que entrenava a Girona, em coneixia de la penya, vam anar-hi també amb el Jordi Pardo, allà a Girona estava el Juan Rosa, que també ha jugat, el Jordi Llorenç va vindre, i bueno, començo una nova vida, allunyat de lo gran que era el Joventut de Badalona, en un club més petit, i amb ganes de treballar.
0: I estàs 4 anys, fins que, com ens comentaves
1: abans...
0: Correcte,
1: l'última temporada, 95-96...
0: Que és quan et trinxes el genoll, però com et fas aquesta carnisseria?
1: En un partit contra Orense, en un rebot, caic a sobre del peu d'un jugador d'Orense, se'm torça el turmell, com vaig abandonat, cedeix el genoll i noto que el genoll se me'n va i ja està, caic a terra. Inclús m'aixeco, començo a fer una mica de carrera, a veure si puc, però no, el genoll, digo, noto algo estrany, el dia següent una ressonància magnètica que m'ha trencat tot. O sigui, el creuat, meniscs, desprendiment de cartílags, ruptura de la meseta tibial, que aproximadament serà un any i alguna
0: cosa. I el club t'acompanya?
1: No. No, em pago jo l'operació.
0: Però això és legal.
1: Segons paraules... Mira, quan vaig... És que això no ho he dit mai. Quan torno de la ressonància magnètica em diuen, queremos que te cures... Tal qual, lo diguen en castellà, però no en castellà. Queremos que te cures bien rápido perquè no nos cuesta un duro.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
0: I I acabarem de rebobinar els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana amb l'arquitecta urbanista Maria Buigas. Entre les cançons que vam trobar al llapis de memòria de la Maria hi havia aquesta que està sonant ara mateix, és a dir, Cozbiro, del cantant kenyatà Ayup Ogaba, un tema que la Maria li recorda un dels molts viatges que va fer pel món abans de convertir-se en l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, que és el càrrec que ocupa actualment. Cara, Maria, parlaves de dignitat humana aquí a Barcelona, que és el teu negociat.
3: Sí.
0: Els barris es cuiden 100% iguals, sigui un barri de renta molt alta a renta molt baixa?
3: Sí, la renda, amb això també crec que són modèlics. És molt important aquesta constatació de que la cura amb la que es dissenyen els espais públics i els, diguem-ne, i la materialitat dels mateixos a qualsevol no va per renda, perquè l'arquitectura i l'espai públic té la capacitat de dignificar també aquests escenaris on viu la gent. I per tant l'espai públic, un pot viure en una casa més o menys petita, amb més o menys mancances, però quan surt al carrer nosaltres tenim l'obligació de recordar-li que és ciutadà primera com qualsevol altre. I per tant aquell espai públic ha d'estar no només fet, sinó mantingut. El que hi ha, evidentment, és el manteniment s'ha de dir que es reforça, evidentment, en aquells espais on hi ha més ús.
0: Més xitxa.
3: Per raons evidents.
0: Passa més gent per Plaça Catalunya que per l'Avinguda Pearson.
3: Efectivament. Per tant, diguem-ne, és més important que els llocs on hi ha més ús en fem un manteniment més intensiu. Però la qualitat és la mateixa.
0: I això és l'habitual o és una cosa de Barcelona?
3: No, això no és habitual. I no és habitual. I no és necessàriament habitual en ciutats del, diguem-ne, en ciutats que nosaltres ens voldríem emmirallar per altres coses, vale? Del primer món o del món desenvolupat, si vols dir-li, o del món ric.
0: Si m'estàs parlant de Londres, París...
3: Sí. I sobretot per una cosa que també...
0: Un barri de renda baixa no té el mateix, la mateixa cura que un de renda alta.
3: Bueno, vés a donar una volta i ho veuràs per tu mateix.
0: Bueno, ja...
3: I a més hi ha una cosa important, que és que a la ciutat de Barcelona l'espai públic es fa amb inversió directa de l'Ajuntament, evidentment a partir dels impostos dels nostres ciutadans, però no hi ha contribucions especials i s'arreglen tots els carrers de la ciutat. I això és un tema que es va decidir en aquesta ciutat fa molts anys.
0: Doncs és motiu de treure'n pit.
3: Per això ho faig i aprofito aquest micròfon per treure'n pit.
0: I a més que no és una cosa teva, és una cosa que, com dius, fa molts anys que es fa
3: en
0: aquesta ciutat.
3: Quan es diu quin és el model Barcelona, segurament hauríem de treure pit de tot aquest tipus de coses.
0: Doncs traiem pit d'això i també traiem pit de la trinca.

0: meu calvari.
1: Mort de gana de la trinca, sonant el llapis de memòria de l'arquitecte urbanista, la Maria Boigas, que s'està rient ja ella sola. Per què te'n rius tant?
2: Perquè venim de com dues cançons super, molt més
1: solemnes,
2: dramàtiques, i solemnes. I ara
1: home, però a la vida ha és com una ciutat, la vida. Ha d'haver-hi de tot.
2: Totalment. Però a més, enganxa una mica, perquè és evident que aquesta cançó, diguem-ne, té aquest punt de tractar amb humor un tema que no és menor, vale? Que són les mancances i la pobresa, però és que la vaig posar perquè segurament xocarà una mica, perquè és la primera cançó en l'esquelet que els hi vaig passar, per que evidentment jo el vaig fer temporalment. Aquesta és de la meva infància. I per què? Bueno, de fet, és la trinca.
1: Tu ets generació trinca. Aquí ha sonat molt la trinca,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, jo soc dels 70, principis dels 70. Llavors, és generació trinca, bàsicament, perquè aquesta és la típica cançó de la caset, perquè nosaltres vam créixer amb casets, que a casa del meu avi, fora de Barcelona, quan passàvem els caps de setmana o l'estiu, pues, jo vaig descobrir després amb les meves filles aquest gust dels nens per planxar les cançons, no? Una vegada i una altra i una altra. Ell tenia una caset de la trinca i encara puc veure el menjador, sala d'estar d'aquesta casa, que pels voltants de Banyoles, i que jo posava, però permanentment, o sigui, una darrere
1: l'altra. Sí, te la sabies de memòria.
2: Les havia tota la caset, hi havia aquesta, la Ramona, és igual, podria haver triat, però aquesta és que em sabia la lletra sencera. I jo crec que en aquell moment em feia molta gràcia el de sucar amb l'olor, però no acabava d'entendre com la profunditat de la lletra, no? I l'altre dia, pues, intentant fer aquest llistat de 8 cançons,
1: que és un llistat
2: semblar
1: que em consta que sempre genera debat,
2: sí,
1: no? Ho compartiu,
2: sí, sí,
1: amb la família, què us,
2: sí,
1: sembla això, què posaries, què,
2: sí,
1: trauries.
2: Era una mica disruptiu posar com una cançó d'adults en el moment més infantil de la teva vida, no? Però realment és, bueno, és això. I l'altre dia a un taxista li recordava, podria haver posat aquesta melodia juntament amb aquella que se sentia a l'autopista, que deia, llegando a la fábrica de cemento, carril izquierdo señalizado directo a Barcelona,
1: bueno,
2: que jo tota una generació ho vam estar sentint constantment. Llavors és com si em traslladés en aquells viatges de cap de setmana, amb el pijama, vale? Aquest tipus de...
1: Anaves amb pijama en el viatge?
2: Home, sí, perquè sorties de Barcelona a la nit i ja arribaves a un lloc on et ficaven a sota 30.000 mantes perquè la casa estava freda, i, bueno, i em va recordar i em va abocar, diguem-ne, aquesta part més de la meva infància.
1: Tu ets de Barcelona ciutat?
2: Sí, nosaltres som de Barcelona ciutat.
1: Un barri?
2: Seria Galvany, però més aviat tocant pràcticament a Diagonal, Travessera de Gràcia.
1: I quins records tens d'aquella Barcelona, anys 70?
2: Nosaltres, com que anàvem relativament a prop a l'escola, la meva mare a vegades ens portàvem els 600, aquests 600 que jo penso ara que anàvem la meva germana i jo i quatre nenes que vivien davant de casa i anàvem junts a l'escola. Llavors ens pujava a vegades, imagina't, 6 més la meva mare, totalment il·legal, amb uns 600. Avui seria impensable.
1: A buscar un puro, Maria, però...
2: Exacte. No, llavors era una zona molt domèstica, molt de caminar, molt de baixar al carrer Muntaner, molt d'anar a Sant Antoni els caps de setmana a canviar cromos, molt de baixar a la plaça Catalunya. A casa van ser molt de patejar molt Barcelona. O sigui, tot i que jo visc bueno, els meus pares han viscut tota la vida en aquesta zona, jo he descobert molts altres barris, i Gràcia, i el Poble Nou, i Sant Andreu, vull dir que no... No, a mi em costa molt això del sens del barri a tota la vida. No, em sento barcelonina a tota la vida.
1: Que aquí fem molt habitual aquesta pregunta, sempre la repeteixo, perquè m'agrada molt que la gent m'expliqui com era la seva ciutat o el seu poble, siguin d'on siguin, amb la seva infància, i sempre em trobo amb un element de nostàlgia, o gairebé sempre, i els convidats em diuen que aquella ciutat era molt millor que la que hi ha avui dia.
2: No la recorden.
1: Doncs
2: no la
1: això
2: recorden.
1: Que és memòria selectiva.
2: Bueno, de la memòria, sí, selectiva, i que a més jo no compartiria aquesta nostàlgia.
1: Tu no comparteixes.
2: No, el passat està bé, però jo miro el futur. El futur, el passat ens diu d'on venim, i crec que la gent no és conscient del salt i la millora que s'ha fet. en aquesta ciutat.
0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana, però sisplau, que ningú es mogui perquè encara no hem acabat. Com ja us he avançat tot just començar, avui és un dia complicadet per a aquest programa i per a aquesta casa en general, perquè avui ens toca acomiadar a un dels nostres. Ell és el Roger Cuixart, el tècnic de capçalera del llapis de memòria des que el programa pràcticament va engegar a rodar amb l'enyoradíssim Òscar Moré al volant i un servidor de copilot. I fins al dia d'avui, que el Roger ha decidit començar una nova aventura professional. Roger, què, un dia fotut avui, no, suposo?
1: Una mica, molt emocionant tot.
0: T'acomiades de la casa, també del llapis de memòria, on ha sigut una part importantíssima d'aquest equip. Molts records, imagino.
1: Sí.
0: Si et demano en clau llapis, què et passa pel cap?
1: L'Òscar. Sí, l'ànima de la ràdio, tio. Sí. És un record alegre, per això. Però sí, és un record. I molt bèstia, a més.
0: Un dels grans plaers de fer el llapis de memòria amb tu és que ets un apassionat del programa. I no només ens fas sonar, i molt bé, per cert, sinó que també t'importa molt el que fem, opines... Això, Roger, no té preu.
1: Doncs gràcies. Realment és un programa que m'ha arribat, o sigui, molt.
0: De fet, cada migdia, que jo sempre vaig molt apurat amb els guions, doncs, qui tenim avui? Vinga, hòstia, aquest, que guai, tal. I després, quan acabem, també dones feedback i pel que m'expliquen membres de l'equip, l'Amparo, l'Oriol, que el viuen amb tu, durant el programa
1: hi ha com
0: un programa B,
1: sí.
0: Tu comentant el programa.
1: La missió alternativa. Sí.
0: Què t'emportes del llapis com a contingut? Què recordes d'aquell programa mític, aquell moment?
1: Buah, és que n'hi ha moltes. Hi ha hagut molts moments molt bèsties del llapis. Però molt.
0: Algú que et vingui ara al cap?
1: Mira, moments que recordi el doctor que vas portar tu com es diu això?
0: Inseminació artificial.
1: Sí, exacte.
0: Això era un estiu. El doctor Pere Barri.
1: Ah, exacte. També recordo... És que els recordo molt, molt recents. O sigui, els antics no els tinc tan presents ara mateix. I clar, recordaria els japissos de fa 2 mesos.
0: Com per exemple?
1: Doncs recordo molt el de la cap de cardiologia pediàtrica de Sant Joan de Déu.
0: Ah, la doctora Jòrgia Cerquella Brugada. Bé, aquell va ser increïble amb la història aquella de Coldplay, amb aquella noia, la Carlota.
1: Sí.
0: Veig que t'agraden els metges. Haurem de portar més metges perquè suposo que ens seguiràs escoltant, tot i que no estiguis
1: sempre,
0: aquí.
1: Sempre. Ja m'he muntat per tenir l'hora del llapis lliure i seguir-ho escoltant cada dia, i si no, en podcast a Spotify.
0: I com ja sap, Roger, aquest programa va de connectar cançons amb vida, amb emocions, amb records, i per això t'hem demanat que escollissis un tema que et connecti amb el llapis de memòria, que serà amb el que tanquem el programa. Quina ha sigut la teva tria?
1: Doncs ha sigut Madness de Muse.
0: Si no, Muse de Madness, eh?
1: No. Madness de Muse.
0: I per què?
1: Perquè, mira, sincerament, perquè la lletra em recorda la meva experiència aquí a la ràdio. Perquè ha sigut una bogeria. Una bogeria en el sentit bo de la paraula, bogeria. O sigui, com pots arribar a estimar una feina que és tan dura, però que alhora també és tan agraïda. I realment és això, o sigui... És una feina dura en quant a horaris, en quant a implicació.
0: Viatges, en el teu cas, perquè tu has seguit el Barça per Europa.
1: Sí.
0: Has fet molts partits.
1: Sí, molts partits. I, bueno, i en el fons és això, és com pots trobar-te en una situació que pot ser incòmoda, però que alhora s'alegra i t'omple moltíssim.
0: Doncs, Roger, en el meu cas no puc més que agrair-te tot el que li has aportat tant al llapis de memòria com a mi, com a persona, sempre recolzant-me, en moments que no ha sigut fàcil, també, com ara citàvem després de la mort de l'Òscar. I no cal que et digui que et trobarem moltíssim a faltar, i que vagis on vagis i siguis on siguis, aquesta sempre serà casa teva.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs ens acomiadem, tant del Roger com de vosaltres, i com ja sabeu, tornem el dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu una molt bona tarda i millor cap de setmana. Us quedeu amb Muse, la cançó es diu Madness, i l'ha triat el nostre estimat Roger Cuixart.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.

Nada han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen anar aquesta gent.

0: Avui al balcó posem ciència i seny a la crisi de l'antivirus i a les 8 els oterons ajuden a fer el canvi d'armari.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Cel Laura Polo del Foc, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Hem sortit de l'estudi, ens n'hem anat al recinte modernista de Sant Pau. Per què? Perquè estan fent un taller de reanimació. Què és el que és interessant? Que són nanos de sisè de primària, per tant, 12 anys que s'enfronten a uns maniquís els que han de ressuscitar. Que això és una situació que es poden trobar en algun moment de la vida i és important que ho aprenguin de ben petits. Qui organitza això, Laura?
1: Això organitza el Consell Català de Ressuscitació, juntament amb el SEM, dins d'aquesta reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria aquí a Sant Pau. I el que han fet és doncs, convidar aquests 150 alumnes de sisè de primària a fer aquests tallers de teoria i pràctica de la reanimació.
0: Doncs anem apropant-hi. Mira, just ara estan en un petit grup, que són uns 7 nanos, està fent un massatge cardíac a un maniquí i els seus companys estan aplaudint. Hola, que us venim a gravar. Fes el massatge. Com t'ha anat a tu?
2: Molt bé, m'ha semblat molt divertit.
0: Ara què està fent el teu company?
2: Està fent compressions. Compressions.
1: Què són les compressions? T'ho has explicat?
2: Són un moviment que fas perquè el cor pugui continuar bombejant i que tu i que ajustes els pulmons perquè tu puguis respirar.
0: Val, ara no l'esteu ajudant, abans estàveu cantant. Canteu, canteu, feu el que hagueu de fer.
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
0: Vinga, ànimos. Estàs fent molta força?
3: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría a cosa buena.
0: T'impressiona estar fent això?
1: Una mica.
0: Següent, vinga.
1: T'han explicat quantes compressions has de fer? O quines són les instruccions?
4: Fins que arribi l'ambulància o fins que torni a respirar.
0: Veus que poses una mà sobre l'altra i fas compressió en un punt molt exacte. Us l'heu estudiat?
4: Sí, al mig.
0: Al mig. I veig que el teu company estava mirant la cara també, no?
4: Sí, per si estava respirant.
0: T'estàs cansant, no?
4: Sí, una mica.
5: Vinga, relleu.
1: Relleu, relleu.
0: S'està cansant. Què passa si... Hola, com estàs, Eulàlia?
5: Què tal?
0: Tu ets la directora una mica d'aquests cursos?
5: Soc la instructora, soc una de les instructores que estem per aquí fent aquest taller amb els estudiants, sí.
0: Què passa quan no hi ha relleu? Perquè ara es cansen i hi ha relleu, però quan es troba un nen sol...
5: Correcte, això és el quid de la qüestió, no? És molt important que quan detectin que està inconscient la persona ja vagin trucant, els hem ensenyat com trucar al 112, no? Ara que hi ha tants mòbils a tot arreu, i que demanin ajuda i que l'ambulància ens arribi el més ràpid possible, perquè l'objectiu és que aguantin, d'alguna manera, fins que arribi l'ambulància. Si es cansen, ja els hem explicat, no és culpa de ningú. Si ens cansem i no podem més, hem de parar. I no ens hem de sentir malament per això.
0: Clar, tinc el dubte de... Són nanos que tenen 12 anys, no?
5: 12 anys, oi?
0: Sempre se'ns ha dit que s'ha de fer bastanta força. La tenen suficient com
5: això
0: per fer-ho?
5: Això ho hem parlat, mira.
4: Has de posar el cos i tot el pes del teu cos doncs és suficient per arribar.
5: Correcte, no hem de colzes, no hem de fer força només amb el braç, sinó tirar el pes del cos a sobre.
0: També hi ha una por, que no sé si l'heu parlada, de què passa si li trenco les costelles, això pot passar?
4: Sí, però que és millor? És millor trencar-se una costella que mori la persona.
5: Per això és molt important primer estar segurs que la persona no respira, no? Si no respira el cor no funciona, que ho hem parlat. Si respira, què passa si respira?
2: Que està viu, que li hem de fer una posició especial.
5: La posició de seguretat, perfecte, però no hem de fer compressions.
2: I que és molt important de que primer ens hem d'assegurar perquè si no està mort, una costella és molt greu.
5: És millor sí, una costella trencada, oi?
0: El boca a boca també és algo que no sé si heu practicat també.
5: Ja no es practica, ja no s'acostuma a practicar perquè hem vist que ja tampoc és tan necessari. Això ens ha obligat una miqueta a la pandèmia Covid, hem de dir. Abans sí que s'ensenyava el boca a boca, en aquell moment es va dir de millor no posar en contacte la saliva del pacient amb la nostra, i realment el que es veu és que si fas una molt bona compressió, a part de moure el cor i fer que aquest cor funcioni, també mous una mica els pulmons i alguna miqueta d'aire entra. Llavors, habitualment ja no es diu de fer el boca a boca.
0: Heu cantat la Macarena, per què? Perquè té el ritme
5: perquè
0: adequat.
5: Té el ritme. Quina altra cançó coneixeu que té el ritme?
2: Bo Esponja.
5: I per la gent més gran, l'Staying Alive,
0: Staying
5: que
0: Alive,
5: ja no el
0: sí.
5: Coneixen. Coneixeu Staying Alive?
6: Staying Alive.
0: Què us han dit? Els vostres pares, segur que algú dels vostres pares ha dit jo l'he fet aquest curset, m'agrada molt que el feu. Algú els pares us han parlat de si l'han fet?
7: No.
5: Jo crec que no hi havia tanta tradició, potser abans, no? oi?
1: Clar, jo et volia preguntar, Eulàlia, a la gent a nivell social sabem fer aquestes coses en general o no en tenim ni idea?
5: Crec que no, i a més la por aquesta que dèiem de què passa si li trenco una costella. Jo no toco, no ho sé fer, no m'acosto i no ho intento perquè no ho faré malament. Però l'experiència ens diu que és millor fer alguna cosa que no fer res. Per tant, la recomanació és intentar-ho. Llavors, la iniciativa és comencem a ensenyar als nens, perquè aquests nens un dia seran grans, no? I si ells ja ho saben fer, ja ho tenim aquí.
7: Jo crec que és important saber-ho fer, perquè si algun dia passa això i no saps fer res, se't morirà la persona.
5: Exacte. Això és molt important. Inclús si esteu a casa amb els pares o amb els avis i els hi passa alguna cosa, vosaltres els podeu ajudar.
7: Jo crec que és important saber-ho, perquè així pots ajudar molta gent i no et quedes allà parat.
0: Però suposo que quan passa una cosa així, la por, no?, de dir, jo ho he fet, ara sí o sí, he d'anar a ajudar. Això també ho penseu, treballeu?
8: Sí.
0: Us ha passat alguna vegada? Heu vist algú desmaiar-se?
8: Després de sortir al col·le, després d'una estona, em sembla que era després de sortir a la piscina, el meu pare es va trobar a una senyora que s'acabava de desmaiar i doncs hi havia un grup de persones allà intentant ajudar-la i sí, doncs sí, vaig sentir una mica d'angúnia, però també que el meu pare la va ajudar i acompanyat de moltes persones.
0: Clar, el motiu de satisfacció, si podeu ajudar algú psicològicament, Eulàlia, també s'ha de treballar aquest tema, no?
5: Correcte, això és superimportant. Tant si, quan, com me diuen ells, si no saps fer res i veus una persona i és com molt dramàtic, no? El dir, ostres, no sé què li passa, ningú l'ajuda, jo no sé què de fer, això és molt dramàtic. Per tant, qualsevol petita millora que fem en això, qualsevol petit coneixement que puguem aportar, és superpositiu. És el típic que diem que és una cosa que és molt important aprendre i ojalà no l'hagueu de fer servir mai, no? Perquè això vol dir que tots estem sants. Però si algun cop us trobeu amb una persona en aquesta situació, per poquetes coses que recordeu d'aquest curs i una miqueta que podeu ajudar, això és super, és molt important.
0: Estava pensant, Eulàlia, que igual aquí es desperta alguna vocació de metge. No sé si hi ha algú que vulgui ser metge. No, eh? Bueno, som aquí una dotzena, cap. No us ha encuriosit ara saber què és el que passa quan tu fas un massatge tan fort al tòrax? No. Veig que no. Jo crec que també és l'impacte, no? També,
5: segurament és l'impacte.
0: De tenir mig cos aquí estirat.
5: Exacte. I això que és un maniquí de plàstic, això també ho hem parlat, no és el mateix fer compressions aquí amb molta força en un tros de plàstic que en una persona real. I que molt probablement quan veieu una persona real fa una miqueta de por fer força, però què hem parlat? Hem de fer força o no?
9: Sí.
5: Per què?
9: Perquè pugui respirar.
5: Perquè si no serveix de res, que no? Si fem una miqueta com de massatge així suau, no estem ajudant a la persona, ho hem de fer fort.
0: Eulàlia, gràcies.
5: De res.
0: Des de quan fas cursets d'anàlisi?
5: Mira, alumnes fa un parell d'anys, una coseta així, però sóc instructora de reanimació també per a residents de pediatria, per metges, per al SEM, els equips del SEM també els donem suport. Fa potser ja uns 10 anys que estem treballant. Però realment amb nens és supergratificant per nosaltres també.
0: Una cosa important, jo per exemple el vaig fer farà 5 o 6 anys i me n'he oblidat una mica, això s'ha d'anar refrescant.
5: S'ha d'anar refrescant, sí, s'ha d'anar refrescant i una cosa tan senzilla com recordar aquella llista que dèiem, primer seguretat, no? Després comprovar consciència, recordeu això? Si de tant en tant ho repetiu en el cap o amb el col·le us ajuda el mestre o el tutor a intentar refrescar-ho, és suficient.
0: Esperem que no us toqui, que això vol dir que ningú li haurà passat res al vostre voltant, o sigui que molt bé, moltes gràcies.
5: A tu.
10: Adéu.
0: Tu ets profe o director de l'Institut?
11: Jo sóc mestre d'un grup de sisè de l'Escola Sagrada Família Gràcia.
0: M'ha semblat que estaven concentradíssims i que ho estaven passant bé, que realment els és útil.
11: Sí, perquè de fet és una cosa que nosaltres intentem això, que sigui una activitat productiva i que sobretot sigui de cara al futur. Mai se sap què pot passar en el futur i el fet que puguin reaccionar de manera adequada i s'ho han pres molt seriosament. És una activitat que a més intentem això, fomentar la teoria amb la pràctica.
0: Ha passat alguna cosa alguna vegada al vostre institut que els hagi impressionat?
11: No, alguna vegada ha passat alguna cosa, però moltes vegades no són conscients del que passa i a vegades no els hi arriba a ells, perquè som els mestres que ens encarreguem, però mai se sap, fora de l'escola tenen tots una vida i a vegades està molt bé tenir una miqueta d'orientació per fer-ho.
0: Pregunta obligada als mestres, en sabeu o no, de fer les reanimacions?
11: Jo ara parlo per meva particular, jo sí, perquè he tingut una experiència prèvia en altres feines i sí que he tingut aquests coneixements. No podria assegurar-ho per tots. Però sí.
0: Ha reanimat algú?
11: No. No m'he trobat mai amb el cas d'haver de reanimar algú, però ho sabria fer.
0: Doncs et deixem aquí, que els tens molt ben asseguts i que
11: gràcies.
0: Escoltin, gràcies a tu. Ara veig que ja estan acabant, com dèiem, estan asseguts tots els nanos.
1: Estan repassant tot el que han fet avui, si han après, si no. responen preguntes.
0: Anna, tu ets instructora, uh-huh. Ara ho dèiem amb alguna altra instructora d'aquí, és imprescindible fer cursos com aquests i tu saps bé per un cas que vas tenir.
10: Sí, nosaltres estem molt, molt sensibilitzats, però és que l'any, si no recordo malament, va ser el 2014, va ser a la Seu d'Urgell, que vam fer un taller, així com va sortir com una idea, fem alguna cosa per la població general, els hi vam ensenyar a fer l'animació cardiopulmonar als nens i al cap, crec que era d'un parell de setmanes, vam rebre una trucada d'una família que el nen havia salvat la vida al seu avi, alertant els serveis d'emergències i començant ell les mesures de reanimació cardiopulmonar. I això ens va donar una força impressionant per dir, a partir d'ara el fem cada any i som dels que pensem que tota la població hauria de saber-ne.
0: Clar, és que a més ara els hi preguntàvem als nanos falsos mites, que igual no tenen força, el que tenen por de trencar la costella si no ho fa bé, i ens deien, no, és igual, tu tira, sí, i tu sí. Fes-ho, i és el que va fer aquest nano.
10: Sí, sí, sí, és veritat que la força a vegades depenent de l'adult que tenen a davant, però almenys saben detectar-ho, saben trucar i comencen a fer alguna cosa, tot i que el massatge probablement, depenent de l'edat i de les característiques, no sigui el mateix. Quan fa temps que no ens entrenem, tampoc ho fem igual de bé, per això els ensenyem amb una cançó, perquè si no el ritme no és el correcte, tenim tendència a anar lents o a anar molt ràpids. Llavors el fet de que pensin en una cançó que la gent diu, ostres, una situació d'aturada, i els dieu que cantin, sobretot si hi ha més d'una persona, la cançó el que ens ajuda és a mantenir el ritme.
0: Ja que coneixes el cas, psicològicament aquest nano, la impressió no li treu ningú del que ha fet, però imagino que és una cosa que et queda per tota la vida.
10: Jo no el conec personalment, però la sensació que tenim sempre quan ajudem algú sobrepassa qualsevol por que hagis tingut inicialment de fer mal, que és el que més por ens fa a tots. Sempre tenim por de fer mal.
1: Clar, perquè en aquests cursos entenc que també treballeu el bloqueig, no?
10: Sí, sí, sí.
1: Ostres, què faig ara? Com es treballa això amb nens tan petits, a més a més?
10: Els nens ho viuen molt millor que nosaltres, s'adapten molt més. De fet, primer repassem les maniobres com a tal. Quan les fa bé els hi diem, ara esteu en un camp de futbol, que els meus, per exemple, avui s'han posat nerviosíssims, perquè els he dit, feu veure que esteu jugant, i de cop el Pere cau estès a terra. I de seguida s'han quedat comparats, però han començat. I això és xulíssim. I al cap d'una estona aneu amb cotxe amb els vostres pares, els intentes posar en situacions reals, perquè si no és una cosa que aquests metges expliquen. En canvi, si veuen que els hi pot passar, l'altre dia que va passar al camp del Barça, no?, que també hi va haver una situació d'aturada, algú va alertar de seguida als serveis mèdics, doncs els hi dèiem, això ens pot passar sempre, al tren, jugant a futbol, doncs això, i això ho veuen proper, i això fa que tinguin moltes més ganes d'aprendre-ho.
0: Clar, he vist que hi havia maniquís, que en teníeu, que fins i tot els hi han de treure, no?,
10: la
0: roba, és a dir...
10: Sí, perquè han de comprovar si hi ha moviment toràcic o no, perquè no
0: sempre... Que els hi miren la cara,
10: miren quin aspecte té, si respon, si escolten algun soroll, però també han de mirar si fa algun moviment toràcic.
0: I també han jugat amb ells mateixos, no? S'han estirat a terra...
10: Sí, els ensenyem el lloc on han de posar les mans, perquè és diferent el maniquí, i si aquesta persona, en lloc de no respirar, sí que respira, podria vomitar, es podrien passar el vòmit, llavors els ensenyem la postura lateral de seguretat, que el que fa és que no ens ennueguem en les nostres pròpies secrecions.
0: Avui t'aniràs contenta a casa, Anna, 150 nanos, que 150 salvadors, que esperem que no els hi toqui,
10: la veritat és que ho disfrutem molt i sempre diem, ojalà no ho hagueu de fer mai, però si ho heu de fer, que ho feu en les millors condicions.
0: Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'abandonar aquest recinte modernista de Sant Pau, enganxem en Joan González, que és el president del comitè organitzador del Congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau. Un èxit, no, Joan?
12: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè fa ja un any que portem organitzant i pensant trobar l'espai i com encabir-ho tot aquí dintre, i realment estem super orgullosos perquè està sortint tot perfecte, i a més l'activitat que estem aquí fent a l'aire lliure fa un dia esplèndid, o sigui que ens acompanya, o sigui que perfecte.
0: És important involucrar els nanos tan joves, ho hem estat repetint amb les instructores, tu que ets cap d'urgències pediàtriques, bàsic.
12: Creiem que és super important empoderar els nens des de ben petits a fer prevenció de la salut. Això és una cosa que s'hauria d'ensenyar a les escoles, i de fet ja hi ha projectes per part del Consell Català de Resucitació que tenen escoles pilot on s'ensenya des de ben petits, i hi ha estudis múltiples que demostren que els nens sàpiguen com fer una RCP i com col·locar els seus pares en posició lateral de seguretat salva vides.
0: He preguntat a un grup de nanos, què els vostres pares us han dit? Ah, sí, jo el vaig fer el curset i tal. No.
12: No. Jo
0: ara deia, jo el vaig fer, però me n'he oblidat una mica, ara m'ha anat molt bé repassar, ho hauríem de fer, hauria de ser obligatori.
12: Les recomanacions que hi ha del Consell Europeu de Resucitació, que són, estan calentetes, són d'enguany d'aquest any, el que diuen és que val més dosis petites i molt freqüents que no fer un gran curs d'un dia cada 5 anys. Sí, val més fer un petit recordatori anual, una píndola, unes horetes a l'escola, al centre cívic, al casal, que no fer un gran taller cada 5 anys.
0: Ara has utilitzat la paraula ressuscitació, que a mi m'impacta ja, aquesta paraula. No sé si també l'utilitzeu amb ells, amb els nanos, però és una paraula gairebé cinematogràfica.
12: Sí, perquè és molt visual i en realitat és una paraula molt tècnica que explica el que fisiopatològicament passa, no? Però a ells els hi parlem també sobretot de, bueno, això de RCP, de les maniobres, és poc a poc anar adaptant el discurs i els objectius d'aprenentatge a l'edat que tenen.
0: Hauria de ser obligatori totes les escoles que haguessin de passar per aquí, que totes les escoles de Catalunya fessin aquest curset?
12: La meva opinió és sens dubte que sí. Sí, sí, o sigui, hauria d'estar instaurat com a programa, igual que els ensenya educació viària, perquè no se'ls ha d'ensenyar. Jo recordo que quan era petit va venir un policia a explicar-me com es creu el semàfor o el pas de zebra, pas de vianants, perquè no això, que és igual d'útil o més.
0: Però hi ha proposta en ferm, s'ha fet aquesta proposta
12: Des de la conselleria? Des del Consell Català estan fent un pla pilot i estan analitzant les dades realment per no només fer l'acció a cegues, sinó poder demostrar que realment serveix i que realment és útil.
0: T'he de dir una altra de les dades que m'han encuriosit. Els he dit, home, ara tocant, encara que sigui un maniquí, fent massatge cardíac, no s'ha despertat alguna vocació mèdica? M'han dit que no, cap. Joan, no el tenim bé, això.
12: Això és un altre tema complex. Suposo que també, si la gent està una mica connectada amb el que està passant avui en dia a nivell social i les vagues de metges...
0: Home, però tenen 12 anys, poden estar connectats.
12: Ja,
0: però...
12: no ho sé, bueno, faries creus a vegades amb edats tan petites de lo conscient que en són. I és veritat que la professió mèdica, bueno, és una professió que té un cert component vocacional, però que avui en dia, bueno, no és potser tan còmoda com algunes altres, no? O amb altres referents que poden tenir aquests nens.
0: Clar. Joan González, president del comitè organitzador d'aquest congrés de la Societat Catalana, el director d'Urgències Pediàtriques de Sant Pau, moltes gràcies per haver-nos convidat, ens ho hem passat molt bé.
12: Gràcies a vosaltres i gràcies per venir.
0: I molt útil.
12: Gràcies.
0: Una abraçada.
12: Gràcies.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polo Dalfo, què està passant, que avui per ser divendres passa i molt, i què recollim del dia?
2: Doncs recollim que el Ministeri de Sanitat ha activat els protocols per intentar localitzar un passatger sud-africà que anava en l'avió on va viatjar una de les pacients mortes per antivirus. El que interessa d'aquest viatger, que ja ha tornat al seu país, és que va estar una setmana a Barcelona. Javier Padilla és el secretari d'Estat de Sanitat.
3: Sabemos que ha vuelto a Sudáfrica, entonces se han activado los resortes a nivel internacional justamente para hacer ese seguimiento, ver si tiene síntomas, en el caso de que tienen síntomas, asegurar que las autoridades locales del lugar en el que esté en el ámbito de la salud pública realizan las pruebas que tienen que llevar a cabo y poder tener con ella la entrevista epidemiológica que nos señalara qué tipo de actividad, si había tenido síntomas, cuándo han empezado, con quién ha tenido contacto.
2: Per altra banda, el Ministeri també ha informat d'un nou cas sospitós d'aquest virus d'Alacant. Es tracta d'una dona que també va estar en aquest mateix avió, a dues files per darrere de la persona portadora del virus. Ja està ingressada a l'hospital, on se li farà una PCR, i si surt negativa, se la traslladarà fins a Madrid, al Gómez Ulla, on guardarà quarantena. Ara mateix el balanç és de 5 casos positius i 3 morts per aquest brot. I la polèmica per la presència de dues Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres per la preparació de les vagues continua deixant cua. Els Mossos no han desmentit la informació que es va destapar ahir al vespre, asseguren que tot el que fan és legal i que sempre treballen per garantir el dret a la manifestació. El govern, per la seva banda, ha tancat files amb el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior li ha ratificat la confiança després que la policia catalana hagi admès la infiltració de dues agents d'informació a aquesta assemblea. Andrea Villòria.
4: Sí, la consellera Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la de tot el govern en Trapero, el director de la policia catalana, que ha admès la infiltració de les dues mosses, dues agents de la Comissaria General d'Informació. En un comunicat, els Mossos ho justifiquen dient que tenen encomanades funcions específiques per recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i que aquestes infiltracions serveixen per valorar amenaces i riscos, en aquest cas les que puguin suposar les protestes que preparen els docents. En una entrevista a la SER, a l'Hoy por Hoy, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que no en sabia res.
5: No tenia conocimiento de esto, pero tengo confianza completa en los Mossos.
4: També ha tancat files amb el cos i ha delegat explicacions en la consellera al Parlament.
2: Gràcies, Andrea. I avui tota l'oposició ha carregat contra aquesta acció dels Mossos, des de Junts fins a la CUP, i fins i tot els socis de govern exigeixen la dimissió del major Trapero. Laura Pons.
6: Sí, els socis, Esquerra i els Comuns, demanen el cap de Josep Lluís Trapero, i també la CUP. Són paraules dels diputats Jordi Albert, Andrés García Berrio i Xavier Pellicer.
7: Demanem el cessament del director de la policia.
8: Que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
7: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata.
6: També Junts demana explicacions i compareixences per part de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
9: Les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït.
6: El que demanen els partits són tres coses. Primer, que s'aclareixi si les agents formen o no part del cos dels Mossos. Dos, si parlem d'una infiltració puntual o si fa temps que estan fent aquesta acció en reunions d'USTEC. I, òbviament, una rectificació. Diuen els partits que no n'hi ha prou amb el comunicat dels Mossos ni amb les paraules del president. Parlen de que s'han traspassat les línies vermelles i que cal una rectificació. En funció d'aquesta reacció, asseguren, avaluaran més responsabilitats.
2: Gràcies, Laura. I dimarts que ve, 12 de maig, hi haurà la primera de les tres vagues totals a l'educació a Catalunya, una primera vaga on també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada. Ho ha confirmat aquesta tarda el sindicat USOC després d'una reunió amb el Departament d'Educació, que segons el sindicat ha acabat amb una proposta insuficient. Per la seva banda, els sindicats de mestres de l'escola han demanat al president de la Generalitat que mogui fitxa i que els convoqui a una reunió urgent abans del pròxim dimarts, que és quan està convocada aquesta primera aturada. Andreu Mumbrú, del sindicat USTEC.
10: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que surtin de l'enrocament en el que es troben i que ens emplacin a una trobada per poder acostar posició.
2: Sobre aquests conflictes laborals, el president Salvador Illa ha insistit en el cas dels professors que l'acord amb Comissions Obreres i UGT és vàlid. Ho ha dit en l'entrevista d'aquest matí a la SER en el programa especial que Hoy por Hoy ha fet des de la Pedrera. Dimarts que ve serà la primera vaga total, però també n'hi haurà el 27 de maig i el 5 de juny, on preventivament també s'hi han sumat els mestres de l'escola concertada a l'espera de les properes reunions amb el departament. I més enllà d'aquestes vagues totals, cada territori farà un parell de dies més d'aturada, de tal manera que dels 23 dies lectius que hi ha en aquest període, només 5 no hi haurà cap afectació a les aules. I els metges també tornen a la vaga. Metges de Catalunya convoca aturada total el dimecres 20 de maig i avisen que en vindran més. Aseguren que continuaran fent-ne fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar amb ells, perquè tot i portar desenes de jornades de vaga des de l'octubre, no ho han fet. Xavier Llonart, secretari general.
11: Quan diem ni un minut més, no estem dient que no vulguem atendre pacients. Estem dient que la sanitat pública no pot continuar funcionant a base del nostre esgotament. Hem normalitzat un sistema que planifica la sobrecàrrega com un paràmetre raonable i acceptable.
2: I és notícia d'aquesta tarda, l'activista i cineasta catalana Mijo Ali ha anunciat a les seves xarxes socials que ella també se suma a la vaga de fam i d'aigua que està fent el català d'origen palestí Saif Aboukeshek, retingut des de fa gairebé una setmana a la presó a Israel després que el vaixell on viatjava fos interceptat en aigües internacionals. El que queda de la flotilla, unes 30 embarcacions, han reprès avui el viatge, han sortit de Grècia en direcció a Turquia. I un últim apunt de servei. Continua tallada encara ara la línia R8 de Rodalies pel descarrilament d'aquest migdia a l'estació de Rubí. Ara mateix els trens comencen i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Cerdanyola Universitat. Hi ha un servei alternatiu per carretera entre aquesta estació i Martorell. I recordem que avui és l'últim dia on és gratis viatjar amb Rodalies. A partir de demà, el servei torna a ser de pagament.
1: Jorge, agradaria del balcó, com estàs?
12: Hola, Ana Puigvoltas.
1: Mira, que ahir ens explicaves al seure aquí la baralla entre Valverde i Tchouaméni i els han multat.
12: Sí.
1: Però 500.000 cada un.
12: Estan parlant de sanció històrica. I ho és, perquè és mig milió d'euros de multa,
1: sí. Mig milió d'euros?
12: Sí.
1: Que per ells és pessigolles, eh?
12: Que hi ha gent que no els guanya cada mes.
1: Això
12: és... Segur que hi ha oients que per ells sí que són molts diners.
1: Però és, impacta.
12: No és el cas de Laura de Polo de Foc, però hi ha gent que no els guanya.
1: Però és històrica, deies, no? Sí.
12: Diuen, ara parlàvem amb el Meana, que ens farà una crònica des d'allà, que ara tinc amb mil fronts i això, però que a mi em sorprèn que no hi hagi una sanció esportiva.
1: Clar.
12: És a dir, com poden posar-se la samarreta? Valverde no, perquè estarà entre 10 i 14 dies de baixa.
1: És a dir, pasta, però seguiran jugant...
12: Mig quilo, ells han assegut allà, tots dos, l'instructor d'aquest expedient, que imagino que en un club com el Madrid, doncs, deu ser, si no el propi Florentino, doncs José Ángel Sánchez, i els han assegut allà, els han renyat, allò com el parvulari, ara us doneu la mà i us feu una abraçada i us dieu que no us ho fareu més i tal.
1: I vinga, a jugar.
12: I els dos han acceptat el mig milió d'euros de multa i no ho tornareu a fer i ja està. Ostres, a mi em sorprèn molt que a un no li costi la capitania. És que és un dels capitans, Valverde, sí. Que és el que comença, o segons ens ha explicat el Meana i
1: tot
12: companyia.
1: I tot allò dels valors de l'equip.
12: El que ho comença tot és Fede Valverde, pel que ens va explicar el Javier Raez, que s'havien picat a l'entrenament el dia abans i que quan Tchouaméni va donar-li la mà, escolta, allò d'ahir, deixem-ho estar, l'altre no li accepta la mà i es passa tot l'entrenament fotent-li puntades i per això acaben barallant-se. És un dels capitans, aquest tio, aquest jugador. I seguirà amb el braçal quan torni, que ara estarà 10-14 dies de baixa, va dir Madrid ahir. I Tchouaméni doncs, estarà diumenge jugant al Camp Nou i aquí no ha passat res. I sí, a mi em sorprèn que la sanció sigui només econòmica.
1: Sí, sí, tens la raó.
12: Perquè, no sé, em sembla, vaja, jo no he vist mai ningú a cops de puny a la redacció, no. Però si passés, jo m'imagino Joan Alegre repartint finiquitos, eh? No, de debò. És a dir, sí, tu imagina't que el Claudio i jo ens enganxem a dalt i acabem a cops de puny i un dels dos acaba amb el cap contra
1: pagar.
12: La taula.
1: No, clar
12: és que
1: no.
12: A una empresa com aquesta encara més, a qualsevol, et diria.
1: Sí. No, però més però, el que diem sempre, que... els valors de l'esport, no? S'han fulminat.
12: Sí, clar, no. L'esport i de la vida.
1: Avui ens ho acabes d'explicar a la graderia.
12: Sí.
1: Suposo que també estarem pendents perquè si el Barça només empatant, tenim rua dilluns.
12: Clar, el que explicava ell Sol de Vila, del Camp Nou al Camp Nou, passant per aquí el centre, fins a travessar les Corts, tal, passant per aquí baixant Passeig de Gràcia i tot plegat.
1: Doncs de ple al balcó, no?
12: I clar, sí, a les 5 de la tarda arrencaria com ens passa pràcticament les últimes lligues, no? Sí. Que ens han enganxat aquí.
1: Estem acostumats, també que ho fan.
12: Ja, som ruistes. I diumenge festa al Camp Nou. Sí, hi ha el títol de Lliga que el Barça ha de guanyar o amb empatar, també en té prou. I
1: qui signa?
12: I farem qui signa una mica.
1: T'hi cabrà tot, sempre t'ho pregunto. T'hi cabrà.
12: Mira, l'Anna Paleta ha fet una cosa molt divertida, perquè el comunicat d'ahir de Fede Valverde parla de que el primer paràgraf fa referència al que va passar com un incidente. Mm. El segon com un desencuentro.
1: Ah.
12: El tercer, no sé si fa servir la paraula enganxó o alguna cosa així, i el sisè paràgraf ja diu una pelea sin sentido.
1: Pelea sin sentido.
12: I ha trucat una forense lingüística perquè li expliqui...
1: aquesta escalada de violència.
12: Aquesta gradació en el discurs, que és una escalada brutal. És a dir, ja tindrem diverses sorpreses.
1: No sé si tindràs temps de l'anunci que sortia ara d'Adidas, allà a FIA, del Mundial, que ha reunit Messi, Lamine, Bad Bunny i Chamelet, correcte?
12: Sí, Timothée Chalamet, sí, sí.
1: Uau.
12: Els he vist avui en un cotxe, m'han aparegut al feed de les xarxes socials i és... Però ja és habitual, que hi hagi molts escenaris d'aquests.
1: Ja, però déu-n'hi-do,
12: O sigui, sí,
1: la reunió.
12: Els quatre noms són... Però, per exemple, aquí el Joan Miró, que és, qui, em sembla que és a Sants, sí. Tocant el paral·lel... Allà, sí, Guerrero Cafores. També hi ha hagut rodatges amb Ter Stegen i amb figures d'aquests. És a dir, tenim equipaments urbans enclavats així en barris...

0: A veure, la idea és que, per exemple, aquesta matinada hi haurà xàfecs a tota la costa i per litoral. Uh-huh. Xàfecs d'aquells que, una mica com passava ahir, abans d'ahir a la nit, al Maresme plovia molt, però a poques poblacions. Doncs bé, aquesta nit, alguns barris de la ciutat de Barcelona, sobretot els més marítims, diluviarà, però pararà de cop i volta. Després tornarà a arrencar. I així anirà fent des de la Costa Daurada fins a la Costa Brava, sobretot al sud de la Costa Brava. Uh-huh. Aquests xàfecs aguantaran fins demà al matí, però a la resta de Catalunya, demà al matí, el sol estarà present, cada cop amb més núvols, però es podrà gaudir de temps assolellat. I arran de costa, els xàfecs aniran desapareguent, de manera que al migdia, en el conjunt de Catalunya, és quan millor temps farà. Però a partir de migdia començarà a bufar el vent cada cop més fort, l'ambient s'anirà tornant cada cop més fresc, més ennuvolat, i entre més o menys a partir de les 2-3 de la tarda és quan començarà a ploure primer a les comarques de Tarragona, i després al llarg de la tarda aquesta pluja s'anirà desplaçant a la resta de Catalunya, de manera que abans que s'acabi demà dissabte ja haurà plogut a tot Catalunya, i a estones ho farà amb intensitat. Ja no seran aquells xàfecs que anunciem per aquesta nit, sinó pluja durant hores, estones amb intensitat, de manera que això, que si voleu fer alguna activitat demà, jo al matí, i si no, el que hem dit, fer neteja a casa, que és el millor dia per fer-ho. I diumenge, 25 graus de màxim a molts punts de Catalunya.
1: Fantàstic, doncs aprofitarem.
0: Sí. Amb sol i núvols, i compta també diumenge, però això, sobretot amb molta bonança durant la tarda.
1: Perfecte. Carbó, descansa i bon cap de setmana.
0: Fins dilluns, que vagi bé.
1: Fins dilluns. Antoni Suárez, al control de so. Ara són 8:15 en punt d'aquest divendres 8 de maig.
2: Joan, què ha de sonar? Renaldo i Clara.

bon rotllo, la veritat, amb aquesta música, aquesta cançó i aquesta banda, Renaldo i Clara. Amb tu podria estar és el single del nou àlbum de Renaldo i Clara. Es va publicar, no avui, fa un parell de dies, però una novetat que tenia guardada perquè l'havíem d'escoltar bé, tranquils. Jo en soc molt fan de Renaldo i Clara, i crec que tu, Anna, també així per una mica per... perquè m'has anat seguint amb això, t'ho he anat explicant. Una banda liderada per la cantant, per la compositora i guitarrista Clara Vinyals, i el seu primer treball és de ja fa 12 anys. Es deia Fruits del teu bosc.

I la cosa curiosa és que aquesta cançó, Girasol, fins i tot en Joan Miquel Oliver va dir que era una de les millors cançons que s'han escrit en català, Girasol, del primer àlbum de Renaldo i Clara, Fruits del teu bosc. Però l'èxit de Renaldo i Clara, i on jo personalment em vaig obsessionar amb ells perquè tenia aquell àlbum en bucle, va ser l'estiu del 2020 amb un àlbum que es diu L'amor fa calor.

Us recomano molt aquest àlbum, L'amor fa calor, perquè és preciós, és molt bonic, i després també en ve un altre, que és La boca aigua, del 2023, que també té moltes cançons d'aquelles de que t'acompanyen, et posen content, i més ara que ve l'estiu. També les d'aquest últim àlbum, que ara escoltarem, que és aquest L'encant, es diu, el que han publicat ara, i també segueix una mica l'estela d'aquest so una mica agradable, perfecte, ara que ve l'estiu, ara que venen... Doncs, per exemple, avui al cap de setmana, potser amb el cotxe és meravellós. Escoltàvem, per exemple, Amb tu podria estar, que és una de les cançons d'aquest nou

aquests arranjaments que barregen molts gèneres diferents i que és molt agradable d'escoltar. I un altre que no té massa a veure amb aquesta, que és més tranquil·leta, però també molt bonica, d'aquest nou àlbum, que es diu Repartir.

0: Que bons són. M'estic imaginant en Salvador Massip fent així amb la guitarra des de Leicester. Salvador, sí o no?
1: Molt bé, sí, sí, ja estic, m'estic saltant.
0: És duet de luxe dedicat al duet de luxe dels divendres de Ciència i Connexió. Aquest tema es diu Home to Us, és d'en Paul McCartney i en Ringo Starr. De fet, és un avançament del proper àlbum. Claudio Matas, pronuncia tu això, The Boys of Dungeon?
2: Dungeon Lane.
0: Ah, sí, que és el carrer on jugaven ells, oi?
2: Sí, que és el carrer que hi ha just després de la pista de l'aeroport actual de Liverpool, l'aeroport John Lennon. Sí. És aquell carrer que quedava molt a prop del barri. Era un lloc molt solitari, molt a prop del barri on vivien, on s'havien criat.
0: És que ens en vas parlar tu un dia d'aquesta cançó, Jordi Mir, com estàs? T'agrada també?
3: M'agrada, m'agrada.
0: Fantàstic. Com esteu? Esteu bé?
3: Estem bé.
0: Setmana intensa, jo us confesso, tots teníem ganes, m'agradaria pensar que els oients també, de posar ciència i seny, que això és el que per mi representeu vosaltres a la crisi sanitària de l'antivirus, perquè ara ja també és... Sí. I de fons uns ciutadans que estem analosos d'informació, d'informació bona i mesurada. Jo no sé, Massip i Mir, si esteu refrescant la informació tota l'estona, perquè cada hora tenim alguna cosa nova.
1: Realment, sí, sí, sí. Sembla una mica la sensació de la Covid, oi? Torna aquesta sensació de paranoia barrejada amb desinformació, amb informació confosa, amb, un cop més, i això ja se n'encarregarà el Jordi de subratllar-ho, els polítics ficant a cullerada i aprofitant la situació per fer caixa cap a la seva banda. Mm. És una mica trist, la veritat.
0: Al Regne Unit, l'antivirus monopolitza també els debats televisius, les ràdios, les pantalles,
1: no.
0: Tot? No?
1: No, perquè el virus queda lluny, perquè el vaixell està bastant lluny d'aquí, i a més aquí hem tingut aquesta setmana prou embolic amb les eleccions que hi ha hagut a diversos llocs, en el qual hi ha hagut bastant rombori per la pujada de l'altra dreta.
0: Sí, ahir
3: també per estar preocupat.
0: També per estar preocupat.
1: Sí, potser més i tot.
0: Aquí obriríem unes altres connexions. Ahir en Mar Rovira...
3: Tenim una acumulació de temes.
0: Totalment, avui no seria per començar. Deia ahir en Mar Rovira, aquí a l'Oasi Polític, que havia estat tafanejant The New York Times i que la notícia de l'antivirus estava entre la 8 i la 10, no? Va dir...
3: Sí, clar, això també té molt a veure amb com de prop està l'assumpte, no? I de cop i volta, si resulta que una de les persones afectades és del país, això canviarà. És a dir, ara ens ha sortit aquesta persona que estaria viatjant i que hauria estat uns dies a Barcelona. Si en lloc d'haver estat uns dies a Barcelona hagués estat uns dies a Leicester o a Londres o a
0: ja
3: Nova York, llavors
0: ja
3: de cop i volta entraria en aquest rànquing número 1, per exemple.
0: No? Jo vull preguntar-li en Massip, pregunta obligadíssima, estàs preocupat?
1: No. No estic preocupat. Us explico ràpidament les quatre raons per les quals això no és un problema gran de salut pública. És un problema, evidentment, és un brot d'un virus molt agressiu, s'ha de controlar, però això no té cap possibilitat de convertir-se en una pandèmia o pràcticament nul·la. En biologia i en medicina no es pot dir mai 100%, però el que, com vam dir durant la pandèmia, un virus que es transmet malament i és molt agressiu, té poques possibilitats de crear problemes a nivell mundial. Aquest virus, a més, és un virus que ja el coneixem, no és un virus que de cop i volta ha aparegut, és un virus que està circulant i fa dècades que s'està estudiant les seves variants, no ha fet cap mutació especial, per tant, sabem exactament com es comporta, què fa, com reacciona, i fins ara no ha donat problemes i no es donarà més dels que està donant ara. És a dir, aquest brot és molt mediàtic i n'estem parlant molt, però hi ha hagut brots com aquests els últims anys. I com a màxim afecten a unes dotzenes de persones fins que es controla. 10, 20, l'últim em sembla que va ser 34, 35 persones. Això serà una mica això. El que passa que, clar, s'ha vist en una situació una mica inusual, que és un vaixell. Un vaixell és un caldo de cultiu per infeccions, evidentment. Està tothom molt a sobre, molt tancat durant uns dies i això es propicia tota mena de problemes de salut. I això ha sigut una mala sort en aquest sentit, però no és un brot que sigui inaudit, no és que no l'hagin vist mai abans, no és que no sapiguen contractar-lo. Evidentment, no hi ha un tractament clar per aquest virus, o sigui, no s'ha de tractar controlant i intentant veure, donar suport als problemes que pugui tenir el pacient. La mortalitat és molt elevada, pot pujar al 40-50%, però no s'escamparà més enllà dels contactes propers de les persones infectades.
0: Mira que has dit brot mediàtic, és un brot molt mediàtic.
1: Sí.
0: És així. Aquest és l'adjectiu, però no es convertirà en pandèmia, que aquest seria el pitjor escenari.
1: Sí, Sí, no, jo crec que això podem descartar-ho bastant, perquè ja, el que us deia, aquest virus ja el coneixem, ja ha estat amb nosaltres fins ara, no ha sigut pandèmic, no té les característiques d'un virus pandèmic. Recordem que la Covid era just al contrari, un virus amb mortalitat relativament baixa, un cop ja es va estabilitzar, però amb una R0, que és la quantitat de gent que infectes si estàs tu infectat, altíssima, que bàsicament es va infectar tota la humanitat, possiblement gairebé tots els éssers humans es va infectar aquell virus. Aquest, en canvi, no passarà d'aquest cercle ara. Això sí, és una crisi de salut pública, és cert, perquè s'ha de controlar, i no és tan senzill. Quan tens gent que ha sortit al vaixell i gent que no saps en qui ha estat, la gent que té aquests contactes propers amb persones infectades, aquests estan en perill, és que s'han de vigilar.
0: Mira, sense el record tan recent del coronavirus, que ara l'està esmentant en Massí, perquè és inevitable, perquè el tenim al cap, tot seria diferent el que ha passat aquests dies sobre el que versarà ara en les teves connexions? Perquè, evidentment, avui la connexió la tenies claríssima, que és Covid i antivirus.
3: Clar, jo crec que nosaltres no estaríem reaccionant de la mateixa manera si fa pocs anys no haguéssim viscut la pandèmia que vam viure, no? I això, podríem parlar també amb el Salvador, que l'ésser humà, segurament, una de les maneres que té d'aprendre i de relacionar-se amb el que li passa és per comparació. D'una manera, diguem així, explícita o implícita, nosaltres, el nostre cervell, per exemple, compara allò de nou que estem vivint amb coses que ja hem viscut i estableix paral·lismes que són mecanismes que li poden ser útils per veure, per preveure com ha de reaccionar. Si aquest vaixell, en lloc d'estar arribant a les Canàries, estigués en el sud-est asiàtic, nosaltres no n'estaríem parlant tampoc.
0: No, potser seria una noticieta d'en Massip, d'aquelles que et dic en un minut, Massip.
3: Exacte. I si cap de les persones que ha estat en aquell vaixell hagués passat uns dies a Barcelona, tampoc n'estaríem parlant. Per tant, aquí hem de ser molt conscients que aquesta proximitat compta. Després, jo el que us volia proposar eren com 5 elements, intentaré plantejar-vos molt ràpid, de com connecta aquest antivirus amb el que vam viure en relació a la Covid i al coronavirus. Primer, aquesta idea que prenem per comparació. El coronavirus ens afecta el que viurem ara. I hauríem de ser conscients de què ens afecta i una mica controlar aquests efectes, no? I tot el que ha plantejat el Salvador ho comparteixo plenament, res a afegir. Dius, tot allò que vam aprendre en el seu moment, tot allò que vam viure en el seu moment, aquelles pors que vam tenir, no tenim per què reproduir-les, perquè com molt bé ha dit, i aquest seria el segon punt a plantejar, d'aquest virus en sabem moltes coses. En sabem infinitament més coses de les que sabíem quan va aparèixer el coronavirus. No? Així com al principi del coronavirus no en sabíem gairebé res, ara d'això en sabem molt, perquè malauradament hi ha països que el pateixen cada any. I per tant, d'aquí hi ha molta, molta informació. Un dels aprenentatges que hauríem d'haver fet durant la pandèmia de la Covid, del coronavirus, és la importància de saber què no sabem. I la importància de saber què sabem. Perquè si som conscients del que no sabem, ens estalviarem fer-nos uns imaginaris, unes composicions de lloc que no ens duen enlloc. No? I doncs, en aquest sentit, aprofitem el que sabem, siguem-ne conscients i intentem evitar el que, per altra banda, seria el tercer punt que us volia plantejar, ja estem veient des del principi, no? Que és aquesta confrontació en el que diferents sectors, partits polítics, malauradament, en molts casos, intenten treure el seu benefici. I s'aprofiten, en aquest cas, com a qualsevol altre, ho podríem comparar. Una de les connexions en les que pensava era amb el malaurat crim d'Esplugues, on també hem vist durant aquests dies com hi ha hagut determinats sectors, fins i tot persones, diguem-ho així, que tu tens per assenyades, que han jugat a la desinformació i a generar pors. No? Llavors, aquesta voluntat de generar pors, de fer-nos pensar que aquest és un escenari descontrolat, en què hi ha algú que ho està fent molt malament, només per l'interès polític que ells puguin tenir, té un gran efecte negatiu sobre la societat. Jo crec que hi ha una qüestió clau que tothom ha de tenir present, que és que ni els terrors sense fonament que ens intenten promoure són reals, i moltes vegades tampoc també les falses confiances tampoc són reals. No? Una de les coses que vam aprendre durant la pandèmia és que quan ens deia, bueno, no passarà res, això és com és més que un refredat i menys que una grip, això ens ho estaven dient sense saber encara. Però ara quan ens diuen en què consisteix l'antivirus, ens ho diuen amb un gran coneixement, no? I per tant,
0: és la gran diferència, clar.
3: És una de les grans diferències que hauríem de tenir presents.
0: T'ha quedat el 4 i el 5,
3: em queda el 4 i el 5. Una molt... I la quarta, molt ràpid...
0: Pensa
3: és una...
0: que no estic que lloro el Mir, però...
3: La quarta és una, per mi, molt important i de la que n'estem parlant molt poc i m'agradaria que en parléssim més. Un dels aprenentatges també del coronavirus va ser que el contacte humà amb espècies animals... Encara no sabem exactament d'on va venir el coronavirus, però se'ns va parlar, per exemple, la gent que es dedica a l'ecoepidemiologia, de dir, bueno, nosaltres hem anat ocupant tants espais que ens hem posat en contacte amb malalties amb les que abans no estàvem en contacte simplement perquè no hi érem allà com a espècie humana. Aquelles malalties hi eren, els animals les tenien, però nosaltres no hi estàvem en contacte. Mm. Amb l'antivirus passa una cosa semblant. Aquesta és una malaltia que té a veure amb uns rossegadors i si nosaltres no fem segons quines coses, aquesta malaltia no arribarà fins a nosaltres. No? Aquest viatge que ens porta a terres llunyanes, a fer exploracions, que pot ser apassionant...
0: És un vaixell on hi anaven biòlegs, científics, a explorar.
3: Però turistes, també? Sí? No és una espècie... No és necessàriament una expedició de la que traurem... És... turistes que van pagar molts diners perquè el bitllet d'aquest vaixell val molts diners. Llavors, hauríem de ser conscients del que suposa entrar en territoris que tenen una realitat de la que nosaltres, diguem-ho així, no estem preparats i que ens porten a un escenari pel que tampoc estem preparats.
0: Clar, alguns d'aquests turistes van estar, per exemple, a 7 quilòmetres del centre d'Ushuaia, que hi ha un abocador que rep els residus de la ciutat, i allà la gent de la ciutat no hi va, però ells hi van anar perquè és un punt de peregrinació per observar aus de tot el món, per exemple. I és el que deies, aquí no s'hi hauria d'anar, però s'hi va, que no vol dir que tingui relació, però és un dels camps que s'està estudiant, no? Massim, no sé si aquest punt 4, que és delicat, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: no,
0: està dient que estem ocupant llocs de la natura on potser no hauríem de ser-hi.
1: Sí,
0: o
1: no
0: que
1: tan sols com a turistes.
0: Corre risc.
1: Sí, és això, estem augmentant el risc i això ho hem vist amb la Covid, ho estem veient amb altres malalties, ho veurem cada cop més amb aquestes malalties que eren rares, entre cometes, podem esperar que aquests brots es vegin més. L'antivirus, que ningú el coneixia, fins només els quatre que quan treballem en virus sabíem de què anava, ara ja tothom el coneix i el veurem ja fent brots perquè precisament per això, no només pel turisme, sinó perquè la nostra manera de viure ha desplaçat alguns dels animals, en aquest cas les rates, doncs estem envaint zones on puguin estar rates salvatges, les rates s'incorporen a les ciutats, porten les malalties, etc etc. És una cadena, crec jo, d'esdeveniments que acaba doncs, anant al contra nostre, no? I les zoonosis, aquestes malalties que venen d'animals, els veurem cada cop més. I tornant al que deia abans, que crec que és molt important el tema de la comunicació, crec que això és essencial, i no m'ha après res, sembla, de la pandèmia, i el Jordi crec que ho explicava molt clarament, això de dir, donar afirmacions molt sòlides quan no sabem encara què està passant. I l'exemple potser que heu vist aquests dies és el vídeo del capità al vaixell dient, amb un vídeo que ha filmat un dels passatgers, dient a tots els passatgers que això no patiu, que no és una malaltia infecciosa, tot va bé, s'ha mort de causes naturals, quan no ho sabien, o sigui, entenc que una persona que està que té autoritat, sigui un polític, sigui un capità de vaixell, ha de tranquil·litzar la gent, però no diem mentides o no diem coses que no saps, aquest és el que això hauríem d'haver après, perquè l'efecte rebot és molt bèstia després, perquè quan es descobreix, pel que sigui, que el que havies dit no era encertat, llavors tothom perd la confiança en tu. Jo crec que s'ha de valorar moltíssim les dades, i en aquell moment el capità hauria d'haver dit, se'ns mor una persona, fins que no sapiguem exactament què passa, alerta, no podem descartar cap opció, sembla que no és infecciosa, però no ho hem de descartar, val? Pots dir això, però sobretot les expectatives han d'estar clares, i això els polítics i tothom segueix un cop més jugant a aquest joc de desinformar o de malinformar, i no pot ser.
0: I l'altre punt...
3: Hi ha un últim punt que per mi em sembla molt important i crec que tampoc n'estem parlant gaire, perquè quan es va començar a plantejar que el vaixell venia cap a les Illes Canàries, la gran preocupació ha sigut que això no arribés a la població de les Illes Canàries, comprensible, que no arribés a la població del conjunt d'Espanya, comprensible, però una de les coses que també hauríem d'haver pres durant la pandèmia...
0: Comprensible, és... però delicat també, perquè sí, però, algun però, lloc han d'anar a parar.
3: Però clar, però, no, ho dic comprensible perquè tu entens que tothom pugui tenir pors, i que... però la qüestió és que nosaltres, precisament en relació amb el que plantava el Salvador, de les coses que sabem és que aquest és un virus molt agressiu, però que si s'ofereix un tractament pot reduir el percentatge de la mortalitat que té. Per tant, un dels primers objectius que hauríem de tenir és poder assegurar-nos que les persones que estan en el vaixell no tenen la malaltia i en cas de que la tinguin poder oferir-los aquest tractament, perquè és un tractament que hi ha mecanismes per poder facilitar. Per tant, comprensibles les pors i els temors que vulguin tenir, però a la vegada potser una de les coses que hauríem d'haver après també de la pandèmia és que som éssers dependents, vulnerables, i que aquest egoisme de protegir-nos nosaltres té greus conseqüències sobre altres persones, que potser un dels objectius que sempre hauríem de tenir i posar per davant és que aquí l'objectiu principal és tenir cura dels altres, i en aquest cas tenir cura de les persones que poden estar passant-ho malament, que poden haver malaltit, o que hem de saber si estan en disposició de desenvolupar aquesta malaltia.
0: Això feia pensar massiu quantes vegades, quan parlem de virus, precisament, o bactèries, d'aquests enemics tan petits, invisibles, aquesta vulnerabilitat, no? I aquesta dependència, no? De la ciència que tenim.
1: I és totalment cert el que diu el Jordi, que dependència de la ciència, primer, deixar que la ciència sigui la que lidera una mica les accions. Els científics saben, hi ha experts en aquests virus, no? Ja saben el que han de fer. Deixa'ls fer la feina, deixa'ls que ells anunciïn el que s'hagi de fer. I segona, solidaritat, que això un cop més, havíem de sortir millor de la pandèmia, no? De la pandèmia ens sortíem tots més forts i més units i tot això. A la primera de torn es deixa doncs, que, en aquest cas, la ignorància acabi dictant un comportament que pot ser mortal per les persones que, com deia el Jordi, que tenen aquesta malaltia, perquè si es tractes en un hospital pots salvar aquestes vides. No sé si heu vist uns cartells que corrien per internet sobre una manifestació que organitzaven avui a aquestes hores, més o menys, a Canàries, però els cartells eren fent una mica de por, perquè amb aquestes coses que deien aquí no se atraca nada, defiende tu tierra, protege tu gente. Dius, de què estem parlant? O sigui, una mica de seny i una mica això de solidaritat i d'empatia amb unes persones que tenen un problema que tu pots ajudar a solucionar.
0: Què deies? Mira,
3: no, i com que sempre intentem també posar-nos en l'altre costat, quantes de nosaltres, si estiguéssim en l'altre costat, el que estaríem esperant és que algú ens acollís en un hospital i ens pogués donar el tractament que necessitem.
0: Sí, sí. Se'ns veu, amb aquestes crisis, es veu la careta de tothom, al final, que és el que estem fent. No marxis, Massí, perquè si de casa arribem a la desconnexió i fem una de les teves notícies de ciència, et sembla?
1: Perfecte.
0: Doncs res, minut i mig, dos minuts, més o menys, el Claudi em diu una mica més.
2: Dos minuts.
0: I de seguida tornem, no marxeu.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
1: Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
2: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
1: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
2: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
1: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí Catalunya, cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Sents la cultura?
3: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests minyatos que volen fer, no, és igual, no vam tenir suport de ningú, teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva, i a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
1: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: Mira que bé, Antoni Suárez li ha posat a en Roger Cuixart, que l'hem acomiadat avui, que li enviem un petó des d'aquí, si ens està escoltant, que s'ha anat ja de la ràdio, i li encanta de Depeche Mode. Massive, que ens havíem oblidat, és que he sentit avui també en Carles Francino, que em feia referència, en David Attenborough, 100 anys, aquest 100 divulgador anys. Naturalista britànic, ara que fèiem aquest punt 4 sobre l'exploració de la natura. I aquest home és que ho ha explorat tot. Avui ho esteu celebrant allà.
1: Sí, sí, estàs sortint per tot arreu. És com, imagineu-vos com si el Félix Rodríguez de la Fuente, que era de la generació X, ja sabeu qui era, home, com si hagués viscut 100 anys. Més o menys era de la mateixa època, de la mateixa edat. Havien nascut més o menys a moments similar. I el que ha fet el David Attenborough per agafar la gent consciència de la natura, del planeta, de l'ecologisme, amb els seus programes de divulgació, és espectacular i realment és un heroi nacional.
0: I mira, com que en Miro sap tot, ara m'estava comentant una anècdota d'en David Attenborough.
2: He vist que a Movistar hi ha un documental que explica, diguem, aquesta gran sèrie que va fer l'any 76, que va donar voltes pel món explicant l'evolució de la vida fins a la humanitat, i que explicava que aquest home va estar a punt de dirigir la BBC i va renunciar a dirigir la BBC per poder fer la seva carrera com a naturalista i com a un gran divulgador que ens hauríem pogut perdre, tot un personatge.
1: Sí, una decisió molt intel·ligent. I a més, perquè sapigueu, el David Attenborough, germà de l'Attenborough que feia pel·lícules...
0: Sí, que era un altre, Richard, sí, és veritat.
1: Doncs era fill del degà de la facultat del rector de la Universitat de Leicester i va créixer a Leicester aquí durant uns anys.
0: Doncs aquí, felicitats de part del balcó a aquest home que fa 100 anys i al qui li devem, que té una veu preciosa, que sí, els seus documentals sí, sí, sí. Són un autèntic imant.
1: Mireu-los, sí, sí.
0: Sí, i que van molt bé també quan estàs una mica tristot a la vida, enganxar-te a un dels seus documentals et fa reneixer. Virus, és que teníem una notícia pendent. Els deixem, els virus, i anem a parlar del cor, Claudio.
3: Sí, perquè fins ara no hi havia una explicació científica que permetés entendre per què els càncers de cor són pràcticament inexistents. I no sé, Salvador, què s'ha descobert i com s'ha fet aquest descobriment de per què els cors no agafen càncer.
1: Doncs el descobriment és molt interessant, però la manera com s'ha fet encara és més interessant. És un d'aquests experiments complicats. Efectivament, el cor, per algun motiu, no té càncer, i això no queda molt clar per què. A veure, el cor s'ha fet de múscul, i és cert que el múscul no és un teixit que tingui molts càncers, però hi ha càncers de múscul. En canvi, de cor, se'n veuen molt pocs, en trobes menys d'un 1%, quan fan autòpsies, per exemple, que passin desapercebuts, com molt, uns números molt baixos, i no és un lloc on vagin les metàstasis, tampoc. Sembla que no li agrada a les cèl·lules canceroses anar al cor. Per què? L'explicació, primer l'explicació i després com ho han fet. Sembla que el batec del cor, és la força mecànica del cor quan bombeja, fa que les cèl·lules canceroses no estiguin còmodes, no els agradi i no s'estableixin. Això és l'explicació.
0: Que no estiguin còmodes.
1: Sí, és alguna cosa que les vibracions aquestes del pum-pum-pum constant diuen, ostres, no, me'n vaig a un altre òrgan que estaré més tranquil·la que no aquí, que m'estan tota l'estona de la llauna.
3: Que no s'atura mai.
0: A mi ja se me'n va a la ment a pensar què es podria inventar per foragitar amb aquest bum-bum càncers d'altres òrgans.
1: Tots els òrgans bategant, el fetge, els pulmons, tots pum-pum tot el dia.
0: Clar, no és possible, no.
1: Seria complicat, però bueno, no, en tot cas, sí que ens diu, que això sí que és interessant, que aquesta, diguéssim, pressió física, que representa un batec, aquesta pressió que rep les cèl·lules és negativa per elles. Per tant, aquí podrien sortir tractaments de potencials tractaments contra el càncer.
0: O sigui que tindria possibilitats, no?, de més estudi. Perquè, Claudio...
3: Jo he llegit l'informe d'aquest paper del estudi i Salvador, vaig quedar molt inquiet perquè l'experiment que han fet per descobrir això és una mica com aquelles pel·lis dels anys 80 de l'home de dos cabezas, sí. Tal, no sé què. Aquest tipus d'experiments inquietants de científic boig.
1: Sí, això és la segona part del que dèiem. La part de l'experiment en com s'ha fet és una mica curiós. Perquè, clar, el que has de veure tu és si el batec és la part important. Com ho fas, això? Com dissenyes un experiment? Doncs agafes un cor que batega i un cor que no batega. I compares, els injectes cèl·lules canceroses i compares si s'hi estableixen o no s'hi estableixen. Clar, això és molt fàcil dir-ho, però fer-ho... Clar, per fer-ho el que hem fet és agafar un ratolí, deixar-li el seu cor normal allà bategant com sempre i ingerir-li, implantar-li, trasplantar-li un cor d'un altre ratolí, però que no batega, que està connectat a la circulació, està funcionant, les cèl·lules estan vives, però no està bategant perquè no és un cor que
0: sí,
1: no és el cor propi.
3: Jo, Salvador, vaig entendre que li connectaven al coll per sí, fora del cos.
1: Sí, exacte.
3: El cor és, aquest segon cor està fora del cos, connectat a les artèries del coll.
1: Exactament.
0: I què, o sigui,
1: funciona, el cor està viu, el cor funciona perquè està connectat a la sang, però no, clar, no està bategant, perquè hi ha un altre cor que batega. Llavors injecten en aquests dos cors cèl·lules canceroses i veuen doncs, que en el que està bategant les cèl·lules no s'implanten i en el que no batega les cèl·lules acaben creixent amb més facilitat.
0: Deixem-ho aquí, de l'antivirus.
2: El ratolí dels dos cors.
0: El ratolí dels dos cors, magnífic per acabar. Ciència i connexions. Jo us deia que hi heu posat seny i ciència i us ho agraeixo molt, que era molt necessari. Salvador, Massi, passa un bon cap de setmana i una abraçada.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Mir, que descansis
2: bon
0: també.
2: Bon cap de setmana.
0: Ens retrobem divendres que ve. Un minut exacte, que ja estan aquí els Otero.
4: El balcó.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Tu madre siempre tiene razón.
8: Me compro un coche nuevo.
9: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
7: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
10: Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
11: Te voy a contar una historia.
10: Y aquí escuchamos a Sara.
12: ¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
10: Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la ONCE.
13: ¡Let's go!
10: Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
14: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: El País ha cumplido esta semana sus primeros 50 años. Para seguir celebrándolo con los lectores, este domingo El País Semanal publica un reportaje único firmado por la gran cronista latinoamericana Leila Guerriero. No te pierdas Una Sangre Común, la historia de María Eugenia Sampaio Barragán, hija de desaparecidos durante la dictadura argentina. El mejor periodismo de largo aliento en El País Semanal. Este domingo con El País.
4: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8 i 8, i ja sabeu que acabem els divendres amb el Zotero. Malcolm, Miqui, com esteu?
1: Superbé.
0: Superbé.
2: Superbé.
0: Així, o sigui, avui veniu amb un tema, és que m'estava fixant amb la vostra roba i aneu, o sigui, ve molt estiuenc en Malcolm i Miqui, tu vens abrigat.
3: És aquest moment de l'any.
2: És aquest moment.
0: Ho havíem de fer avui.
2: Sí, jo avui he agafat una moto per venir i he passat fred. Però quan m'he llevat pel matí tenia una mica de calor. Vull dir, és una mica complicat tot.
3: Han abolit la primavera, és alguna instància que desconeixem, ha quedat abolida, i llavors aquell moment de l'any, que abans eren 2 dies, 3, ara són 2 mesos, que realment et creues amb gent, que un sembla que vingui, que habiti Copenhague al gener, i l'altre sembla que estigui visquent a l'agost de República Dominicana. Llavors, o sigui, tens com anorac amb flip-flops i samarreta sense mànigues.
0: A la fleca hi havia una persona amb anorac i després hi havia unes guiris amb xancletes.
4: Clar, però és que els turistes distorsionen molt aquest
3: sempre havia estat
4: aquest efecte estiu. Que va per sobre de la temperatura de l'ambient.
0: Però és una neu així.
3: Però els turistes, tot i que no portin braçalet identificatiu ni tal, que és una opció que podríem explorar des de l'Ajuntament, el cas és que sempre han estat molt reconeixibles, o sigui, ve complet el look de turista. Ara és que tothom, hi ha aquesta barreja que realment són...
2: Tots som una mica turistes.
3: Hi ha molts mons en el mateix món i hi ha una mena de cosa...
0: Però no
3: de sincronia d'èpoques estranyes.
0: Els turistes no tenen fred, jo arribo a aquesta conclusió.
2: No, perquè són negacionistes. Ja pot estar nevant i no fa fred. Però és veritat que jo m'aixeco al matí i dic, quin dia fa avui? És una mica indeterminat. Jo m'aixeco d'hora, jo m'aixeco com a les 7 del matí i penso avui i decideixo, calda. I em vesteixo de calda. Clar. Però potser decideixo, fred.
0: Cridant
2: és igual al temps
0: no?
2: Després, i ja passo tot el dia patint. Saps què vull dir? És una decisió que t'ha de prendre abans de la realitat.
3: Tu no ho saps mai i sempre vas massa poc abrigat o massa abrigat.
0: Ara els oients diuen, aquests estan fent small talk, no? Estan parlant del... No, però
3: sí,
0: hi ha un tema.
3: Ah, però per això ens porteu, no?
0: Sí. No, però és small talk, però sempre hi ha un ganxo que és boníssim, que és tema amaniríssim, però tema que ens encanta a tots. Que és el canvi d'armari.
3: Tema reconeixible.
2: El canvi d'armari.
0: El canvi d'armari és conversa que funciona sempre.
2: Tinc un canvi d'armari in eternum. Què vol dir això? Que jo fa... Jo sempre em vull aprimar. I jo vaig acumulant la roba des de la talla que jo penso que és la meva, que no és la que tinc ara, i vaig acumulant roba per... Això per quan m'aprimi. O sigui, jo tinc armaris sencers de roba per quan sigui prim un altre cop.
3: No, aviam, la frase del Malcolm...
0: És tal qual.
3: La frase del Malcolm, que em va dir l'altre dia i que va generar aquest tema, és... jo guardo tot això per quan torni al meu pes. Vale. Potser porta més anys...
0: Encanta com riu el Malcolm, perquè podria ser un drama, això, però no.
3: Segurament porta menys... més anys de la nostra vida...
2: Fora del nostre pes.
3: La nostra imatge mental és algú de 25 anys, absolutament arrebatador, i és la cosa aquesta de quan veus una pel·li o una sèrie i continues identificant amb el fill i no amb el pare, no? Quan tu ja ets més gran que el pare.
4: Però...
3: Llavors, el nostre pes és com la nostra música, com tal, el nostre pes és una altra... És una imatge mental de tu fa mitja vida.
0: Clar, però jo pregunto, Malcolm, tu a més fas allò de que quan es fa el canvi d'armari, que ara hi entrarem, però tornes a recuperar aquella peça amb una il·lusió i dius, anem a provar, que crec que aquest any sí?
2: No, el més terrible és el que l'any passat encara era, no era el meu pes, però m'anava bé i aquest any te la poses i dius, però com és possible? Vull dir, això... Jo penso, qui ha rentat aquesta peça? Que, saps? Vull dir, perquè no, és impossible, perquè jo no...
3: Culpes.
2: I després dius, no, sóc jo. I vull dir, que no et serveixi la roba de fa 20 anys, ja entra, però que no et serveixi de l'estiu passat, això és intolerable.
3: És que és una cosa, com dius, és com això, com Toy Story. O sigui, la cosa és com quan la gent diu que els nens creixen quan tenen febre, doncs, clar, tu arribes a la conclusió que la roba es comprimeix a l'altell de casa. Llavors es fa més petit. No ets tu que t'has fet més gran.
0: Ha sigut l'armari.
3: És la roba que hem petit.
4: Però el problema de l'optimisme del Malcolm és que una vegada arribis al teu pes, tot té ombreres. Vull dir,
3: clar, és una altra
4: la moda ha canviat.
2: No, en el meu cas...
0: Home, vull dir, jo
3: ha tornat.
4: Ja. No, però dic, ombreres i parlo
0: de
4: pantaló pitillo, saps?
2: Jo he de confessar que entre com vestia als 16 anys i ara no hi ha tanta diferència. Vull dir, la varietat no ha estat potser una gama de colors, però vull dir que més, si fa no fa, és aviat
0: Polo Texans, no? Una mica.
2: Sí, jo no soc massa... Bueno, clar, jo penso, jo l'altre dia veia no sé quin actor, vestit amb un traje, ballant, no sé, vaig dir, hòstia, clar, és que jo, per exemple, un smoking, jo em poso un smoking i semblo el pingüí d'aquest de
3: Batman.
2: Saps què vull dir? I dic, clar, és que hi ha roba que ja no, jo no em podria posar, aquesta, però vull dir, però la roba meva sempre ha estat com de... No, tampoc és molt sofisticada.
4: Una pregunta compromesa. Si arribessis al teu pes...
2: Sí. Com si arribes? Quan arribi, vols dir?
4: Faries un armari amb la roba d'ara?
2: No!
4: Per si de cas...
1: No, clar que sí.
2: Jo la llançaria, no? Perquè ja que
3: mai
2: no,
3: més la caig.
2: Jo mai més, i la tornaré a comprar si cal, però jo no vull recordar que era gordo. Saps? Vull dir, això ho esborrem de la meva memòria.
3: És una cosa de mitjana edat, realment, no? T'has expandit i ara comença el període, no? El període de comprimir-te.
2: Comprimir-te, clar.
0: Doncs jo el Miqui, que ara estava més callat ara quan dèieu això, t'imagino armari...
3: Poderós.
0: Sí.
2: No, perquè ell és més mod. Perquè ell és més pop.
0: I fins i tot roba per cada ocasió, segons l'estat anímic. És a dir, la roba per tu és important.
3: Molt important. Per sort, menys que abans. Ara tinc dues...
2: No, perdona.
3: Tinc dues postures, ara. Vale. O baixo en pijama i sabates al súper,
0: o
3: Mendomingo.
2: T'he de dir que
3: arreglada per informar, no. O sigui, o a tope o no.
2: He de dir que he vist darrerament dos cops al Miqui super ben vestit, amb un traje,
0: a la presentació,
2: amb un vestit a la presentació, i després el dia de Sant Jordi, que hòstia, que era com l'elegant del grup.
3: Això només parla malament de la nostra, de la meva pobra vida social. O sigui, és a dir, clar, aquests dos dies, que van ser bastant consecutius, la gent deia, hòstia, que elegant vesteix sempre. I jo pensava, no, això parla malament de mi, això és que està dient.
0: Però per què?
3: El que està dient és que surto tan poc.
4: Que una vegada em conviden.
3: De casa, vull dir, Vull dir que clar, jo curro a casa tot el dia. Llavors, clar, vull dir, és un miracle que no vingui amb pijama aquí.
0: Que et fa il·lusió obrir l'armari.
3: No, i m'agrada molt els trajes, realment. O sigui, m'agrada molt anar amb traje, i en èpoques anava amb traje i tenia sastre i tota la pesca. Llavors, de tant en tant, doncs ho torno a fer.
2: I jo quan m'aprimi, també.
0: Val, vosaltres feu canvi d'armari?
3: Sí, anem a posar una cançó. Però va, no, va, de canvis, va.
0: Vinga,
3: va,
0: la primera. Va, vinga.

0: Que bona és aquesta cançó.
1: Clar, jo tinc la veritat, he de dir que jo tinc la meva dona, que té aquestes avantatges, que és una persona que no ha canviat de talla des que és adolescent, i ella, que a més té un armari molt més gran que el meu, tot s'ha de dir, ella canvia, ella, tenim un traster com al costat de casa, i ella baixa unes caixes de plàstic amb la roba de l'hivern i puja de cop i volta, clar, però només és, vull dir, jo no tinc roba d'hivern, jo no faig canvi d'armari perquè tampoc dic tanta, jo tinc un armari que està sempre ple i ja la roba d'hivern...
0: I està tot barrejat.
1: Tot barrejat.
2: Tu no canvies, eh?
1: Canvio l'ús i vaig com apartant una mica, tal, però vull dir que... I a més jo sóc molt de vestir d'estiu a l'hivern. Saps què vull dir? Que també... També té el sentit. Tu has vist alguna vegada una foca abrigada? Oi que no? Pues jo una... Aleshores...
2: Ni amb smoking.
1: Ni amb smoking. Aleshores, per això jo es deixo bastant d'estiu també a l'hivern. Però a casa meva, perquè a casa meva tothom és prim menys jo. Aleshores, tothom té aquest canvi, però que és un moment... fonamental a la vida
0: És a dir, hi ha un
1: domèstica.
0: Dia que és avui i a canvi...
1: Sí, baixem, no, jo faig el portejador, que és el que la meva missió, jo sempre tinc una mica que dic, tu ets bo per les mudances, per això jo vaig allà baixant caixes i les baixo i pujo les altres i tal.
0: Però I ho fa tot ordenat.
1: Tot ordenat, i posen ganxines. Posen ganxines.
0: Aquí vestits, aquí camises.
1: I posa abric, no sé què.
2: És una mica com l'Albert aquell, com... de qui plora quan a la sembra plorarà de joia a la recollida, no?
0: Vull dir,
2: si ho fas bé ara, el teu jo del futur, li estàs fent un regal, no?
0: Estàs
2: fent-li un regal. No sé, el primer realment per fer un canvi d'armari és tenir la possibilitat
0: tenir
2: algun
0: armari.
2: Lloc on deixar aquestes altres coses. Ja hem dit diversos cops que la meva, com jo xifro la prosperitat a la vida, és si les paelles les guardes al forn. Exacte. O si tens un altre lloc,
0: o sigui,
2: per guardar-les.
0: Cada cop que jo obro el meu forn per treure la paella, penso en tu.
2: Però no, clar, has triomfat moralment, si vols, a la vida, econòmicament no. Llavors, amb l'armari passa una mica el mateix. Llavors, si tens el teu, que jo, això sí, vaig ocupar realment de tenir el teu, sí que fas el canvi més o menys, no total...
0: Però t'agafes un dia.
2: Però
0: mica
2: fas,
0: com...
2: sí, fas un dia de podcast d'història o de tal, eh? Sí. I vinga.
0: I amb il·lusió, eh? Perquè hi ha d'haver una actitud.
2: Amb una il·lusió...
0: De redescobrir... Ai, això m'ho vaig comprar l'últim dia de l'estiu.
2: Amb una il·lusió massa ingènua. És com anar de compres al teu passat, perquè tu penses, aviam, això em servirà i no necessàriament, no? Tu vas deixar aquest regal... amb la certesa que en un any baixaries una talla i no precisament. Vull dir, això no ha passat. I a més passa una cosa, el canvi d'armari és aquell moment que t'adones la frase aquesta que els dies són llargs i els anys són curts, perquè és un cop a l'any, no? De sobte, jo, la imatge d'estar com amb les caixes o les bosses i pensar, ha passat un any, en sèrio?
0: Ja.
2: Sí, vaig canviar la roba ahir. No? És un moment d'aquests, com a les festes majors del poble o tal, aquestes coses que són un cop a l'any, que te n'adones, diguem, de la...
3: Declaració de la renda.
2: La declaració de la renda és una altra, molt bé. Podríem fer només d'això, la declaració de la renda, la festa major, el canvi de roba d'armari. Dius, vaig canviar tot això ahir.
1: No, i de fet...
2: Et baralles amb el teu jo de l'ahir. No vas posar els noms, camises...
1: I has dit la paraula màgica, que és el teu, que jo... Vull dir, a mi em fan aquestes bosses que s'espinen, sabeu? Aquestes,
0: això
1: que després
0: dir,
1: pesen,
0: clar.
1: Vull dir, poden passar 1.000 quilos, i aleshores jo sóc aquest, les pujo, i quan ja veig la cara de la meva dona que m'està dient, ha arribat el moment de baixar aquelles bosses, que t'has de pujar una escala, jo tinc el teix per tot arreu a casa, i que les has d'agafar i tal, i diu, no podríem tenir menys roba? És el que jo penso.
0: En sí, és molt pràctic això, no? Posar la roba i aspirar i et queda
2: el buit. Però és curiós...
0: Tu també ho fas, la roba al buit?
2: No, hauria de fer-ho. Però és curiós també com què indultem i què no. Perquè hi ha aquest moment, no?, del pogromo, del canvi de roba d'armari, això el punt verd.
0: No, però costa molt, això. Com t'acomiades del jersei.
2: Com t'acomiades.
0: Que no t'has posat en 5 anys, però que no el pots llançar perquè creus que plorarà el jersei, que no plora.
2: I ploraràs tu, no el jersei, però és veritat que de vegades indultes els que passen més desapercebuts. O sigui, la camisa blanca aquesta no ha de patir, perquè no l'estàs mirant.
0: Clar.
2: Llavors, any rere any, sobreviu, però tu no te l'has posat en els darrers 10 anys.
1: Perquè a més la gent, perquè els que som una mica, diguem-ne que tenim una miqueta sobrepès, la gent té una facilitat per ofendre'n, que per exemple em regala una camisa, que és 7 talles més gran que jo, i dic, però qui t'has pensat que sóc? No, però després te regala al contrari, una camisa que sembla de David el Nomo, i dic, home, no, tampoc, vull dir, és molt difícil. I et regalin el que et regalin, el més fàcil és que t'ofenguin. I vull dir que això és molt dur. Bueno, jo tinc roba regalada que no he estrenat mai, que per respecte al que me l'ha regalat, no la genso, però
0: és molt bo,
1: o és molt gran i penso, potser sí, que mai arribaré a la talla, o és molt petita i penso, potser mai arribo a la talla.
0: No, bueno, ja... a vegades indultes i dius... Va, ja et llançaré l'any que ve.
2: Hi ha una disfòria entre el tamany i tal, claríssimament, i després hi ha una sèrie de raons per indultar. Vull dir, hi ha l'atzar pur, en plan Sánchez Mazas a Soldados de Salamina, vull dir, et salves, perquè mira, saps? I després hi ha coses, coses raonades que tu salves. Una és perquè no la veus, la samarreta blanca que aguanta anys i panys sense... L'altra és per la nostàlgia. Pura i dura. És a dir, la samarreta dels concerts del grup de la gira ja del segle passat.
0: Que ja
2: passat,
0: només anava de pijama, però un dia te la torna, ja. Sí, però un dia te la tornes a posar, un dia qualsevol, i dius, sort que no la vaig llançar.
2: Clar que no, mai s'ha de llançar. Jo tinc una caixa que puja i baixa de l'altell, que el rètol és, en sèrio, nostàlgia. I són les samarretes, són les meves samarretes importants de la meva vida que, òbviament,
0: no m'entren a l'orella. Si algú a casa se li acudeix.
2: Home, vull dir, a casa meva, quan algú veu nostàlgia associat a mi, ja s'aparta, vull dir, no vol problemes. Però clar, i pot ser aquesta la raó, i després entres en els raonaments estranys també de, bueno, això és un tresor. I això és pels meus fills, saps? O sigui, comences a dir, com un boig, com si al teu fill li agradarà una samarreta de Neil Young o de, jo què sé. Però si no, no existirà la música.
0: És una excusa, és una excusa per tu.
1: No, però jo, per exemple, jo sóc Miralles, de la novel·la de Cercas, vull dir, jo sempre arriba el moment d'afusellar i dic, no, et quedes. Sempre, jo, és la meva dona que a cop i vol de dir una cosa que és la frase mortal, que és, hem de baixar coses a humana. Sí. Que es queda omplir una bossa de coses, jo no miro ni el que hi ha, ella la fa, jo no miro què coses meves ha sacrificat i les baixo allà a una tenda d'aquestes i les regalo i torno trist a casa sense saber que hi ha la bossa, mai la obro per no saber què hi ha.
0: Però això és molt dur.
2: Mireu el lèxic que estem fent servir tots quatre, és indult, sacrificar, o sigui, parlem de la samarreta de Neil Young com si fos el Gai d'Indi, el Gai d'Indi que indulten a la Casa Blanca un cop a l'any.
0: Fins i tot plorarà el jersei, he dit plorarà el jersei,
2: plorarà el jersei, sí. Aquest jersei que era el que portaves
0: i a més jo estic pensant un que està allà i he pensat a regalar-lo. Aquest és l'altre tema. Dius, li regalo a una amiga i ja li veuré posat,
2: ningú
0: però no, però ho he fet a vegades i li queda tan bé que dic, per què li vaig regalar? Però ja està regalat.
2: Ja, no pots demanar.
0: Però
2: sí que és veritat que busques com cases d'acollida.
0: Sí, és el
2: final de Toy Story 3, o sigui, com que li dona la nena perquè no pot continuar fent servir les joguines, no? Llavors tu li dones l'amiga per no perdre de vista.
0: Exacte, jo segueixo
2: perquè
0: circulant.
2: Perquè secretament...
0: Penso que tornarà a mi.
2: Penses que tornarà a tu.
0: Quan he vist que li queda tan bé, és veritat.
1: També el perill són les fotos. Perquè tu veus una foto que portes una jaqueta i dius, hòstia, que ben quedava, i la veus a l'armari i dius, no ho facis. T'apropes, te la poses i dius, no puc ni tancar els braços. Saps què vull dir? Sí, però sí. I que bé que em quedava en aquella foto.
2: Mira, hi ha una cançó del Miki Puig que parla d'això. Tantes que

0: És ad hoc total aquesta cançó fantàstica.
1: Jo puc afegir una raó més per indultar. Jo he tingut no poques èpoques de la meva vida en què si llançava les samarretes que ja no aguantaven, no donaven de si, no tenia prou roba per fer una setmana de vida convencional.
2: Clar.
1: Dius, no puc llançar-la perquè no tinc ganes de comprar roba, però no tinc... La roba que tinc és aquesta. Aquesta samarreta té 9 anys.
0: Però, Claudio, es pot anar a comprar, no?
1: Sí, però em fa molta mal.
0: Ah,
2: és no anar a comprar.
1: És per no anar a comprar.
2: Pensava que estava sentint un relat de cancià de que no tenies pasta.
0: Per...
2: Bé, és que és mandra. És mandra.
0: Dic,
2: no, a mi tampoc. Però
1: les ganes falten més que la pasta.
3: Ja, sí, sí.
1: Falten menys ganes d'anar a comprar roba.
3: Odio comprar roba. He de dir una cosa, perquè jo soc mig de Calafell i tinc una casa a Calafell, i allà vaig a sent roba. És, o sigui, a Calafell, per no ser pijo, hi havia un prestigi que és la roba ha d'estar com en foradet, saps? Vull dir, això és guai. Si no, era una cosa... Vaig acumulant roba. Ve allà que, com la vull posar, o sigui, té, els forats els té, però ja no m'hi cap. Vull dir que vaig acumulant i tinc el doble de roba que vaig... Com una, aquesta peça, aquest polo que t'agrada, però que està molt vell i tal, que ja té un forats grans, ja la porto a Calafell. I quan a Calafell me la vull posar, dic, no, clar, me la podia posar quan tenia 20 anys.
2: Però en els ambients aristòcrates anglesos, això ja ho he parlat algun cop, que està mal vist,
3: Sí, quan et compres una camisa, li dones el servei, això als anglesos, perquè te la gasti una mica i després te la poses.
2: Perquè li fotre quilòmetres.
3: Estrar roba és de nou ric.
0: En sèrio?
2: És molt fort, eh?
3: Sí.
2: És molt fort. És com un conte dels germans.
3: No és el meu cas.
2: El que estrenava mitjons cada dia.
0: Després hi ha el fenomen mercadillo que fem amb les amigues, que és portar la roba, que no volem, i la pengem en una terrassa que té una amiga i llavors tu vas agafant la roba que vols.
2: Sí, però aquesta cosa no funciona molt sovint. O sigui, és a dir, el que has fet tu amb el teu jersei, que jo ho he practicat molts cops també, de regalar algú proper per no perdre la vista, per geolocalitzar el teu jersei de merda de Barcelona 92. Fer això, en realitat a l'altra persona no li està regalant res. Vull dir, ja ho veus, que no ho vol, no vol més andròmines a casa. Com quan vols regalar joguines o tal, que et fot pena llançar el circuit de la patrulla canina. Però no ho vol l'altra persona, vale? No ho vol, és un regal que no,
0: però
2: que no vol.
0: Però ho llegeix als teus ulls, que tu necessites que allò...
2: I llavors ho fa per caritat, es converteix a l'inrevés, el regal te l'està fent a tu.
0: Però el teu mercadillo és... Entren totes les amigues i tu veus de sobte aquell...
2: Les seves vides, i les recordes.
0: La recordes, sí, dius, aquest era el vestit que duies aquí.
2: Hi ha una cosa perturbadora en això, eh?
3: El dia que et vas emborratxar portaves aquesta camisa vermella.
0: Clar, què és el perturbador?
2: És perturbador veure una peça de roba que és molt teva en una altra persona.
0: Sí.
2: Té un punt estrany.
0: Perquè ens ho provem tot allà i de sobte t'impacta, clar.
2: Clar.
0: Superpantalons a quadrets i que bé li queden i...
2: I jo tinc una altra cosa que ja és encara més vergonyosa, que és el que fan a la NBA, que pengen la samarreta als millors jugadors. Pues jo tinc una sèrie de samarretes penjades al meu estudi.
3: Com si fos Kobe Bryant.
2: Penjades, no, és pitjor encara. Tinc com unes llibreries de tota la paret, no?
0: Sí.
2: Llavors et poso com a sota de llibres i aguanten allà. Hi ha 3 o 4, que és com la samarreta de Magic Johnson penjada al camp dels Lakers.
0: Però tapes els llibres. Si estan penjades, algunes estan tres.
2: Sí, però no et preocupis.
0: No,
2: encara que tapi 30 llibres a casa.
3: És una samarreta retirada. Està retirada.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passa un minut de dos quarts de nou del vespre. En menys d'un quart de segle hem passat del partit del gaspatxo al clàssic de les crispetes. És la sensació que queda després de les últimes 48 hores viscudes al si del Real Madrid, que s'han saldat amb una multa de 500.000 euros per Tchouaméni i 500.000 euros per Fede Valverde. És una multa econòmica contundent, és important, però no hi ha sanció esportiva, com molts dels companys que cobreixen la informació del Real Madrid intuïen que la sanció també podria anar per castigar-lo sense vestir l'escut del Real Madrid durant algun partit. Per tant, Valverde no, perquè està de baixa, entre 10 i 14 dies deia el Real Madrid ja quan havíem acabat la graderia, però Tchouaméni podrà jugar diumenge amb tota normalitat al Camp Nou. És el primer que us hem d'explicar aquest divendres 8 de maig amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: ha dit que, home, acabar amb una batussa dintre el vestidor no es pot dir que sigui una qüestió normal, però diu Figo que poc menys és habitual.
1: No se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario, en fútbol, pero que lógicamente no debe suceder.
0: Li han preguntat a Figo si Mourinho és la solució, perquè seria un entrenador amb mà dura, i així ha respost el seu compatriota.
1: No sabía que Mourinho tenía mano dura.
2: Es lo que dicen.
1: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Y hoy en día, para mí, creo que aparte de un entrenador, tienes que saber gestionar esos egos para poder convencer a los jugadores a ir en la misma dirección.
0: Per tant, Figo creu que Mourinho seria un bon entrenador pel Real Madrid. Han fet un altre acte a Barcelona, un excapità llegenda de cada equip, Iker Casillas i Carles Puyol, un acte plegats amb Movistar. A Casillas li han preguntat quin entrenador voldria pel Real Madrid la propera temporada i ha trobat la manera més enginyosa i més elegant de dir que el culpable de tot és Florentino, sense esmentar el president.
3: Me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tenía como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
0: Xavi Alonso apostaría Iker Casillas, pel que sigui, no tornaria a apostar per Mourinho i tampoc van aire a la gestió que està fent Florentino de res. Al seu costat, Carles Puyol ja ha predit que això seria una solució de, com es diu allà, aquí paz y después gloria, que això ho enterrarien ràpid i, per tant, que el Barça no s'adormi preparant aquest partit veient la situació dantesca dels últims dos dies.
4: Hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal. Yo creo que no hay que darle importancia y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren y pensar en ganar por los máximos goles posibles, pero sabiendo que no va a ser un partido fácil ni muchísimo menos.
0: I li estan fent cas? Com encara el partit l'equip de Hansi Flick? Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, TG? Bona tarda. Un Barça que viu aliè a tot el que passa al Real Madrid. Fins i tot feien la broma al vestidor que gaudeixen del que està passant amb unes crispetes. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick van preparant el partit. Des de dimecres estan entrenant tot el grup, excepte Lamine Yamal, que ahir va visitar la plantilla per donar-los ànims i desitjar-los sort de cara al partit de diumenge vinent contra el Real Madrid. I pendents de l'11, de quines decisions pren Hansi Flick, si el lateral dret juga Jules Koundé o ho fa Eric Garcia, i si a la banda dreta entra Rashford per Rooney. Són les poques novetats que pot haver-hi, també pendents de si Rafinha pot jugar d'inici. Jo crec que no, que és massa aviat i que estarà per mitja horeta aproximadament el jugador brasiler, que per tant el veurem des de la banqueta, ja que contra l'Osasuna a Pamplona encara no va tenir minuts. El Barça intentarà tancar, estan motivats per tancar la Lliga davant de la terra rival del Real Madrid i celebrar la festa diumenge al Camp Nou amb tota l'afició, complirà les graderies de l'estadi.
0: Gràcies, Santi. Una gran festa que viurem el Ket i Jugues Barça de Ser Catalunya, especialment quan la Lliga sigui una realitat. Començarà la gran festa de celebració, que dilluns ens portarà una rua pels carrers de Barcelona. I abans, segur que els companys del Ket i Jugues Barça, igual que els de Carrusel, sucaran pa amb tot el que ha passat al Real Madrid. De fet, avui, a part del comunicat del club, en què explica que tant Valverde com Tchouaméni han comparegut davant de l'instructor de l'expedient, s'han demanat disculpes entre ells, han mostrat penediment, han demanat disculpes al club, a l'afició, als companys, al cos tècnic, i s'han mostrat disposats a acceptar la sanció, que ha acabat sent de 500.000 euros. També ha fet comunicat Tchouaméni, molt contundent a l'hora d'acceptar que el que ha succeït és inacceptable, que és indigne del Real Madrid, tot i que també diu que a internet li agrada inventar i exagerar les coses, perquè és com s'aconsegueix la viralitat, però un comunicat que accepta molt més el mea culpa pel que fa a la imatge que dona el club i que donen ells mateixos que el d'ahir de Fede Valverde, que quan ja havíem tancat la graderia va emetre un comunicat llarg, molt llarg, amb moltes subordinades, pràcticament sense punts, que s'ha comentat molt, i que ens ha cridat l'atenció perquè el primer paràgraf es refereix al que va succeir com a incidente, el segon com a desencuentro, el cinquè fa servir la paraula discutir, i el sisè ja va del tot amb una pelea sin sentido. Per això l'Anna Palet, que està preparant ja coses per diumenge, el que dijugues Barça, s'ha llevat juganera i ha trobat un especialista lingüista perquè ens analitza aquest comunicat de Fede Valverde. Palet, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal, TG? Bona tarda. Doncs sí, per analitzar el comunicat del jugador del Madrid, Fede Valverde, hem anat a buscar la lingüística forense, que és una branca poc coneguda de la investigació criminal que analitza el llenguatge escrit, i la doctora Sheila Caral ens ha explicat quins eren els objectius de Valverde amb el comunicat.
6: Per una banda, és intentar controlar aquest marc narratiu de l'incident, no?, que és el que realment ha passat. En certa manera, també normalitzar el que ha passat i desplaçar també aquesta culpa amb aquesta tensió que hi ha dins del club i també amb aquesta exposició mediàtica del conflicte, no? No és negar que hi ha una tensió, però sí negar, pues, aquesta violència física en aquest cas.
2: Un comunicat on va canviant de termes per referir-se als fets. Primer parla d'incident, després de discussió, acaba dient que és una baralla sense sentit, i la doctora Caral creu que això és manipulació.
6: És que ell intenta, doncs, manipular, en certa manera, doncs, com hem d'interpretar aquest fet. Parla, doncs, amb aquests eufemismes, en certa manera, no?, amb aquestes altres paraules, per no referir-se directament a aquesta agressió o a la pelea, no? El que fa és utilitzar altres paraules que encobreixen aquesta part més violenta, no? I parla, doncs, més d'una forma, més d'una discussió, més enllà de això que la gent pot percebre com una qüestió violenta puntual entre els jugadors.
2: I també ens desxifra que aquest comunicat busca un culpable extern, una tercera persona a qui donar-li la responsabilitat dels fets.
6: Quan diu, per exemple, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. El focus deixa d'estar únicament en aquesta discussió entre companys i passa a centrar-se també en qui ha filtrat la informació. És una estratègia discursiva força habitual en comunicació de crisi. És desplaçar aquesta part del conflicte cap a l'exposició mediàtica del conflicte.
0: Gràcies, Palet. El clàssic serà el plat fort diumenge a les 9 de la nit a Carrusel i el que t'hi jugues Barça. La jornada comença avui amb un Llevant o Sassuna. El Llevant, a 4 punts de la permanència, buscarà ficar-se de ple en una lluita de la que vol fugir l'Espanyol, que demà visita un rival directe com és el Sevilla. Jan Videman, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Espanyol té una autèntica final demà, tot i que Manolo González ha evitat definir-ho així. Els blanquilors visiten el Sevilla a 4:45, el Sánchez Pizjuán duel directe per la permanència. La situació d'un cert paral·lelisme amb la temporada passada, perquè l'Espanyol arribava també a la jornada 35 amb els mateixos punts, 39, els que té ara, i també amb el Sevilla per darrere, tot i que aleshores la diferència entre tots dos era d'un sol punt, ara en són dos. I respecte al descens, fa un any el marge era de 5 punts i ara és només de 3, en la mateixa línia que han expressat durant la setmana Pol Lozano Puado. Manolo ha assegurat que dins del vestidor hi ha plena confiança en aconseguir la salvació. De fet, el tècnic ha admès que una victòria demà deixaria la permanència pràcticament encarrilada i ha definit aquest tram final de temporada com un petit playoff. Ha remarcat també que l'equip arriba en un bon moment.
8: El partit és molt important, anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla, i arribem forts, arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla.
7: L'afició també és plenament conscient. Avui un bon grup de seguidors s'ha acostat a l'estadi per donar suport a l'equip abans del viatge cap a la capital andalusa, i pel que fa a la convocatòria, l'única baixa és de l'extrem Cyril Engonge. Pel que fa al Sevilla, Luis García confia en l'efecte Sánchez Pizjuán i tindrà el dubte d'última hora de Romero, si no sabrem si arriba com a titular o no.
0: Per tant, demà pendents d'aquest partit de l'Espanyol. Dilluns el Girona visita el Rayo a Vallecas, esperem que amb ressaca europea. El cap de setmana també estarem pendents de les motos. No ha començat bé el Gran Premi de Le Mans per Marc Márquez. Pol Riera, bona tarda.
9: Bona tarda, així és. Marc Márquez haurà de fer repesca i passa per la Q per primer cop aquesta temporada, després d'acabar 13è a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de França de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha quedat fora del top 10 en una sessió molt ajustada. El més ràpid del dia ha estat el pilot francès d'Honda, Joan Zarco, guanyador de la cursa llarga del 2025. I els que sí que han entrat directament a la Q2 són els altres dos catalans, Àlex Márquez en quarta posició i Àlex Rins en vuitena. Marc Márquez no ha acabat de trobar-se còmode en cap de les dues sessions disputades avui amb la pista seca, i a l'últim intent, una bandera groga per la caiguda in extremis del seu company Bagnaia li ha impedit millorar el registre. A més, la previsió de pluja per dissabte i diumenge pot marcar el cap de setmana a Le Mans. Demà, cursa esprint a les 3 i diumenge cursa llarga a les 2 de la tarda.
0: Ho podreu seguir tot a Carrusel i us rematem explicant que avui en ciclisme ha començat el Giro d'Itàlia. Ho ha fet a Bulgària, sortida itinerant aquest any, amb Jonas Vingegaard com a cap de cartell, el dues vegades guanyador del Tour, amb el català Marc Soler, que amb sort pot esgarrapar alguna etapa com l'any passat a la Vuelta. Avui ha entrat 12è en una etapa que ha acabat a l'esprint amb victòria del francès del Quick Step Paul Magné. Juguem una mica al qui signa, va, que és divendres.
10: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
0: Josep, perquè vaig ser quan s'ha de començar a picar, eh?
11: Pots començar quan vulguis, no hi ha problema.
0: Hola, Josep Bartomeu, com estàs?
11: Bona tarda.
0: Gemma Alegrí, hola. Arnau Montserrat, Laura Estrada, com
12: hola.
0: Cada divendres,
12: bona
0: per
12: tarda.
0: Fer aquí l'afterwork de la graderia, la prèvia a l'afterwork de Ser Catalunya. Ai, diumenge què?
12: Quins nervis.
0: Sí?
12: Diumenge de victòria.
0: Us ve de gust?
12: Sí.
13: Molt.
12: Estem d'acord, que no volíem, o sigui, volíem que això passés.
13: Sí.
12: No volíem que el Barça guanyés
14: correcte.
12: La Lliga.
14: No volíem guanyar des del sofà.
12: Exacte,
14: des del
12: sofà de casa.
11: No m'hagués importat que haguéssim guanyat ja la setmana passada, perquè jo volia veure un passadís.
12: Però no hi havia necessitat, el passadís. No, home, no. Està totalment igualit, això.
0: És veritat que encara que no hi hagués hagut passadís, segurament haguessin sigut 90 minuts d'olés, de borreo, absolut.
14: Hauria molat bastant, també, és veritat.
0: Teniu moltes ganes d'això diumenge,
14: eh? Sí.
12: Vinga, va, ara què?
14: Ara comença.
12: Ara ens pots a l'escenari que no ho tindrem, això.
13: I fitxem a Haaland.
0: Jo us ofereixo sacrificar la festa de diumenge.
12: Ui, comences malament, eh?
0: El Madrid ens guanya 0-3.
12: Comença molt malament.
0: Però a causa d'aquesta victòria, la feina que fan aquest estiu fa que la temporada que ve es presentin amb un equip que fan una tercera temporada en blanc. És a dir, sacrifiquem la festa d'aquest diumenge a canvi de que el Madrid, la temporada que ve, per tercer any consecutiu, torni a no guanyar cap títol.
14: Temptador.
11: És molt temptador, eh?
12: Torni a no guanyar cap títol.
11: És que, clar, una altra temporada en blanc, això seria extraordinari.
14: Mira la cara d'en Pep!
11: Clar. Alerta amb això, eh?
14: L'explico a la ràdio, la cara d'en Pep és d'emoció.
13: Amb Mourinho a la banqueta.
14: Això em molaria màxim.
0: Ja m'havia plantejat que el que el qui signa fos que renoven Arbeloa, sense saber com aniria la temporada.
14: Mira, aquesta
12: també seria bona.
11: Però aquest escenari és pràcticament inviable, no?
14: És impossible, no?
12: Bueno, menys que no trobi ningú. Han d'enganyar molta gent que no troben ningú que enganyar encara, no?
14: I a més amb el mal rotllo que hi ha, no? Vull dir que no, tampoc és que es porti
0: gaire bé. O que pots renovar-lo i fer-lo fora l'octubre i llavors el que poses et surti bé per una vegada a la vida, no? Cosa que no els hi ha passat aquest any. Per tant, el tracte és aquest. Sacrifiquem la festa d'aquest diumenge.
14: És només la festa.
0: Serem campions igualment.
13: Què diu la Gemma? Com comença la Gemma avui?
0: I a canvi d'això, el Madrid fa una tercera temporada en blanc.
11: Gemma, manifesta't, sisplau.
14: El primer pensament que he tingut ha sigut sí.
13: Ai. Jo no t'ho signo.
14: Però un moment.
13: És que veig molta festa aquí. Jo no t'ho signo. No, perquè...
14: És que ho dèiem ara,
13: que és un fet històric que no ha passat amb 127 anys que té d'història el Barça. Seria la primera vegada que pots guanyar una Lliga al camp, amb el teu rival al camp. I crec que aquestes dues temporades tampoc no m'ha hagut de signar cap contracte perquè el Madrid acabi en blanc. I si el Barça fa les coses bé, com estem fent darrerament, i ens reforcem bé aquest estiu i fem, ja et dic... Com deia Flick, que no fem tonteries, no?, al mercat d'estiu, jo crec que el Barça podria tornar a guanyar perfectament la Lliga l'any que ve. No cal firmar el contracte perquè el Madrid faci una temporada en blanc.
12: Es pot signar la cara de l'Arnau directament.
0: Perquè estàs d'acord amb el que diu o perquè no?
12: Crec que estic d'acord. O sigui, anava a dir el mateix perquè penso, si encara que perdéssim, o sigui, que això es complís, sense haver signat cap document, és igual, l'any que ve podem tornar-ho a aconseguir sense cap mena de dubte, i no ens cal haver-ho assegurat potser avui aquí entre nosaltres, saps? Vull dir, també veig que és un equip que a més, crec inclús que ens insufla molta energia, vull dir que guanyar una lliga també ara és un bon moment, crec que també és una cosa que demanem, que el club necessita, i penses, home, amb aquesta energia agafes l'estiu ben content i te'n tornes a començar temporada, que comencen a l'agost, aquesta gent quan s'hi posen.
11: Sí, abans.
12: Pues abans, ja contents.
0: Sí. Mitjans de juliol.
12: I a treballar amb l'horitzó Champions de nou, que és el que hem de fer d'una santa vegada.
14: Correcte.
12: Jo crec.
14: Correcte.
11: Ostres, és que a mi em compta molt això, eh?
0: És que si aquesta humiliació, Josep, de diumenge, és el punt d'inflexió que fa que el Madrid construeixi un segon projecte guanyador?
11: Però és que tard o d'hora passarà això, perquè és cíclic, no? Al final...
0: Per això et dic, que et garanteixes allargar-ho.
14: I després hi ha el clàssic argument molt... O sigui, per afegir a tot el que ha dit l'Arnau, que com sempre acabes dient, si Arnau tens raó, el que tu...
13: No.
14: El que tu vulguis farem i signarem.
13: Només tinc raó aquí, veig, llavors, perquè...
14: Després hi ha l'altre argument, crec jo, que és el hem de mirar per nosaltres. És a dir, el Barça ha de mirar pel Barça i deixar-se estar del que facin els altres, sigui el Madrid, l'Espanyol o el Mallorca. És a dir, nosaltres som el Barça, hem de defensar això, per tant, nosaltres el que volem pel Barça és guanyar diumenge i la resta de partits que queden, que em penso que són 3, i l'any que ve volem guanyar la Lliga, volem guanyar la Copa i volem, el que deia la Laura, guanyar la Champions d'una punyetera vegada. Per tant, sense mirar què fan els altres. I això també crec que és el que ha portat el Barça a la seva grandesa, no? El fet de mirem per nosaltres i el que faci la resta ens és igual.
12: És una mica el dels les pares quan et diuen tu si el teu company es tira per la finestra també et tires. Pues, no és igual, que si l'Atlètic aquest de Madrid ha guanyat no sé què o perd, també t'has de posar enfadat o t'has de...
14: Doncs no.
12: No, és igual.
14: Nosaltres som superiors vulguin, ja i hem de demostrar la nostra superioritat també des d'aquí, crec.
15: No es fa molta mandra que vingui Mourinho?
13: Ui, no, a mi m'encanta, no? Teje.
11: Jo,
12: a mi vingui,
11: no. A mi em fa gràcia, fins i tot.
12: No.
11: Eh?
12: A mi també,
14: a mi
12: crec.
14: Gens, perquè recordo una malíssima època, però també crec que serà molt diferent perquè Hansi Flick no és Pep Guardiola. I crec que serà molt diferent.
12: El vacilarà més, tu creus?
14: No, jo crec que passarà olímpicament d'ell. I això, crec que sí. Crec que Hansi Flick passarà
11: home,
14: bastant.
11: Home, un Mourinho a la banqueta del Madrid...
14: Sense guanyar res,
11: molt
14: bé. I
11: un Luis Enrique a la banqueta del Barça, allò
14: no
11: podria ser.
14: Luis Enrique. No tornem amb Luis Enrique perquè és que... No tornem amb Luis Enrique.
13: Ara parlaves d'entrenadors, la dada, a la final de la Champions. Sí. Arteta, Luis Enrique, fets aquí.
14: Correcte.
15: I a la femenina.
13: I a la femenina, Giraldez i, sí, i Pere Romeu, fets aquí.
14: Per primera vegada
13: és una,
14: història.
13: És una burrada, és una burrada. Per tant, que vingui Mourinho, qui vingui al Madrid, eh?
14: Ai, seria molt...
13: Sí. Amb Hansi Flick a la banqueta, jo crec que... No, és que no hem de patir què fan a l'altra banda del pont aeri.
14: El que diu l'altre dia Flick, no? Vull dir que hem de començar, això és un projecte, a mi això de veritat em posa la pell de gallina, aquest home. O sigui que...
13: Sí, no, que deia el Pep ara, pensava en Luis Enrique, és que és el de menys ara, Luis Enrique, que faci el que vulgui,
14: Flick.
13: Sempre serà...
14: Sí, no,
13: se li diu, no? Un i noi,
14: aquí. Que ja et veig, eh?
15: Però en els 11 anys que fa que el Barça no arriba a la final de la Champions, Guardiola, dues finals de Champions, Luis Enrique, dues finals de Champions, Arteta, una final de Champions...
14: Sí, sí.
15: Bé, la meitat són entrenadors que han sortit d'aquí, eh?
11: Sí, sí,
14: arribarà,
11: sí, sí.
14: Arribarà. Arribarà en Flick i la guanyarem.
11: Però Flick, a veure, és que què li queda? Un any, dos anys?
15: Està a punt de renovar.
14: No,
11: renovar això segur.
12: Déu.
11: Però vull dir que...
15: Sí, l'acabé segur i... l'altre també, no?
14: Bueno, espero que sí, perquè si no el que fa...
12: Pensa que guanyarà, com que guanyarà la Champions.
14: Tornarà,
12: ja està,
14: tornarà.
12: Perfecte, doncs 4 anys més, vegem
14: guanyar
12: 4
14: anys.
15: I si no la guanya, però es queda amb la sensació de que està més a prop de guanyar-la, jo crec que...
14: Continuarà.
15: O sigui, el que pot frustrar Flick és, crec, si li torna a passar com aquest any, que és dir, tinc un equip igual o una mica pitjor que el de l'any passat, per tant no estic més a prop de guanyar-la, topar contra aquest mateix mur 3 anys seguits, igual sí que dius, escolta...
14: És un rotllo, sí.
15: Fins aquí hem arribat.
12: I l'escala aquella, perdó, que no m'entero de res, l'escala aquella de l'1-1 que no sé què del Barça, ara ja estem bé, ara ja tenim els diners quadrats. La caixa està quadrada.
15: Tenim clar on hem d'arribar, però hauríem de...
12: Oh, Déu meu, perquè això també el pots frustrar, eh? Parlem-ne d'això.
11: Escolteu, i necessitem un nou. I si anem a per Mbappé?
14: No, home, no, per favor.
11: Què vol dir que no?
12: Això sí que et fa rebentar la...
15: 7 anys al Paris Saint-Germain sense la Champions, 2 anys al Madrid sense la Champions...
14: A mi aquestes estadístiques m'encanten.
13: Tu has vist Luis Enrique amb Mbappé i Luis Enrique sense Mbappé?
14: I el que diu Luis Enrique...
11: Sí, sí, sí,
13: no
11: sé
13: falta de gent de més.
11: Però és molt bo. Que no hagi sortit la temporada que s'esperava d'ell.
14: S'esborra quan no toca...
11: Això sí. Jo crec que és més perquè és un tio conflictiu que no pas pel seu joc.
14: Nosaltres
11: seu
14: tenim
11: joc
14: uns nens
11: és
14: adorables, no cal dinamitar el vestidor.
15: Bueno, no, si s'ha vist que el Boira Dembélé, si vam encertar el 2017.
14: Mira, no me parlis de la rata.
15: Vam encertar el 2017, el Boira Dembélé, ja s'ha vist.
13: El gol que fa ahir és exactament... És exactament igual al que falla el Camp Nou contra el Liverpool. Exactament igual. És la mateixa jugada.
14: Tota la vida encara la veig allà segut al Camp Nou, la mare que el va...
11: Estem parlant de que podria revalidar la pilota d'or?
14: Dembélé.
15: Jo us ho
14: veig. A mi això em sembla
15: insultant. No va ser vosaltres que ho deia l'altre dia. La primera pilota d'or de Dembélé no la vam veure venir, però la segona encara menys.
13: No, jo crec que...
15: I tindrà més pilotes d'or que Ronaldinho.
11: Això pot ser tremendo.
13: Se la mereix més que Kvaratskhelia, no?
15: Olís, em deia el Bruno.
13: Olís fora... Olís fora...
11: És Olís o Olise, perquè jo ja...
14: Jo ho sento.
13: Aquesta...
15: Penseu que tenen Mundial, després també dependrà molt.
12: On juguen aquests? On juguen aquells?
11: El Bayern. El Solís, sí.
14: El Solís no juga al Girona.
13: Parles d'Mbappé, jo ojalà aquest diumenge jugui Mbappé.
15: Estigui
13: al Camp Nou i que participi.
14: És molt millor, perquè quan juguen tots dos, és a dir, Vinícius i Mbappé, és fatal.
11: Jo crec que n'hi vindrà.
12: Què dius? Clar que vindrà. Per què no ha de venir? Clar
14: jo vull que juguin tots dos, és fantàstic.
12: Clar que sí.
14: Puguem fer a segon.
12: I perquè
11: si,
12: pensa que
11: i
12: pensa
11: si ve,
12: que també,
11: tinc dubtes de que jugui.
12: Però pensa que ells també volen guanyar. Vull dir que estem aquí anem donant per sentat que el Barça
14: fem
12: un bany i guanyem. Però aquesta gent també vindrà amb la idea aquesta.
11: Però
12: clar que hi serà.
11: No posaran la pota, perquè juguen al Mundial.
12: Bueno,
11: ho tenen tot perdut.
12: Però és contra el Barça, però som el Barça, també.
11: Quin risc
12: també
11: corres?
14: Home, els hem de fer ràbia.
13: D'una humiliació.
12: D'una ràbia, clar.
13: És el risc que corres d'una humiliació.
15: La setmana que vam de jugar a casa seva.
13: Que també et dic que cada vegada que anem amb la sensació de que humiliaràs i que passaràs per damunt de
11: Madrid... Ens en fotran quatre.
13: Al final, no, jo no dic que ens en fotran quatre, però acabes guanyant amb més igualtat en els últims dos anys. Diguem-ne que els clàssics dels últims dos anys que més diferència hi havia, o semblava que hi havia, després, mira, la final de Copa, no, per exemple, sí, més igualada, no?
14: Ai, com va molt la
13: Però... Però jo crec que... Bueno, tornant a lo de...
15: Llavors igual val la pena signar, no?
13: No, jo no t'ho signo. I perdre 0-3. És a dir, mai et puc signar perdre amb el Madrid.
12: Clar, clar.
13: Això és la primera premissa.
14: Totalment. És que veus com signaries totalment a la cara de l'Arnau? La Laura té raó.
13: Mai. I 0-3. En aquesta temporada... És que els hi arregles la temporada, tio. Encara
14: sí, encara et vendrien
13: que és més important, que hem guanyat els dos clàssics, el del Bernabéu, i 0-3 al Camp Nou, que la Lliga... Ui, no.
12: Fora, adéu.
13: No.
15: I això és el que faria que no arreglin res aquest estiu i l'any en blanc.
13: Ja, probablement, però és que si ve Mourinho, acabaran en blanc, també, Teje.
12: Que sí, que sí.
14: Guarda-la, aquest clip,
11: Això seria un somni,
14: Molaria bastant. Home. I ho veig bastant probable.
15: Llavors, què, Josep, tu tampoc?
11: No signo.
14: Últimament estem...
15: Ja, últimament esteu massa d'acord.
12: Estem d'acord tots, eh?
15: Esteu massa d'acord. Ja heu fet un clan aquí de tots o ningú.
14: És que abans
15: ens
14: comentem les...
11: I tu, Gemma, no has canviat d'opinió, avui?
14: No. Bueno, he dit...
15: No, sí, ha començat dient que sí. Ha començat dient que sí.
14: He dit sí, així, sense pensar ràpid, sí, però després he dit no.
15: La Gemma de seguida l'entabanes, el que passa és que després...
14: De seguida, després...
15: L'entabaneu vosaltres.
14: Després sento l'Arnau, reflexiono, som el Barça, hem de prioritzar-nos i dic no. Anem sobrats.
13: Perquè tu, Teje, creus que la guanyem segur, aquest diumenge?
14: I us he de dir que no ho tinc clar,
15: Sí, perquè és a dir, no cal guanyar amb un empat, també és campió.
13: Per això, que dic que guanyes la Lliga segur, tu creus,
15: No veig el Madrid guanyant al Camp Nou. Però...
14: Quines ganes,
15: em pensaria signar això.
13: Sí, t'ho pensaries,
14: Ja comença. Ell sempre se nota discordant últimament, perquè no vol que estiguem d'acord.
11: És que és molt temptador, Una tercera temporada consecutiva sense guanyar res.
15: És que per ser campió de Lliga amb un 1-1 o un 2-2... Gairebé prefereixo esperar una setmana i...
12: Però no ens pot fer més feliços les derrotes del Madrid que les victòries del Barça. No podem ser aquest tipus de persona.
14: No podem ser aquest tipus de persona. Jo crec que
12: podem ser aquest tipus de persona.
14: La millor reflexió...
15: M'ha desarmat.
13: Aquí t'ha apretat,
14: La millor reflexió de la secció...
15: És que m'ha desarmat perquè té raó. Perquè jo ho defenso molt i ara estic anant contra els meus
13: principis. I no signaries, per exemple, que el Madrid guanyés la Copa del Rei i tu la Champions l'any que ve?
14: Home, per favor.
13: Això ja no et serviria,
11: Això, evidentment, que ho signaria.
15: Sí, segurament.
14: Home...
13: Si guanyem, que guanyi la Copa i ja està. Nosaltres la Lliga de Champions i la Copa.
15: Un altre contracte que estripem. Arnau, Laura, Gemma, Josep, gaudiu molt del cap de setmana, gaudiu molt del clàssic.
11: Igualment.
15: I ens trobem divendres que ve. Gràcies a tots per escoltar-nos. Ja sabeu que teniu l'especial clàssic de Carrusel i del que t'hi jugues Barça diumenge durant tota la tarda. Adéu-siau.
16: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Cadena SER. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
17: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
18: Me estás hablando a mí. Cada año para mí es un regalo.
19: ¿Qué le regalarías a tu hermano?
18: Yo un ñu.
20: Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
19: ¿me estás vacilando?
20: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles. Y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles. Y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
19: ¿Qué pasó?
20: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
18: Por el mamut.
19: Me pongo de
17: pie. Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.